0: està operant constantment, i a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment quan les vas viure vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació, però vista en perspectiva dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui que m'ha portat fins aquí, a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
1: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
0: Totalment.
1: I abraçar-les per després entendre.
0: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, el Guillem Revisa, si m'estàs escoltant.
1: Una salutació, sí. Que bé.
0: Molt bé.
1: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam que ho respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la Moda, uns de Burgos, i ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò que ningú els ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere. Sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que malgrat les dificultats encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: saps què m'ha evocat aquesta espurna de la cançó? Sí. Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça la Champions, per exemple, no? O jo què sé, no? O que toqui Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, hasta dormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o accioni alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències. Mm.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència. Mm.
0: Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te, és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior, que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, mm-hmm. d'aquesta vida que mm-hmm. s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquests.
1: Sí. Jo perquè
0: és divertidíssim.
1: Sí. He de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que o sigui, és potent.
1: M'he emocionat sí. preparant la secció, m'he tornat a emocionar explicant-ho. És que
0: bo.
1: Remou tant. Mm. Gràcies.
0: No, a vosaltres?
2: Sí. És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament no ho haguéssim fet, no ho haguéssim fet millor.
1: Si estan
2: com connectant i
1: total.
2: Conduint els temes,
0: és un dels valors
2: sorprenents.
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí. la imaginació, la creativitat del moment que s'expressa en l'experiència del moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no? En definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ha tocat Joan.
1: Tu diràs,
2: doncs,
1: Joan.
2: En recullo aquesta flama interior, Ramon. Sí. I anirem amb una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu, no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també, i molt sovint doncs passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, vivim amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, en plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part del que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca i sona bé, és aquesta part de lletra més potent.
1: No exclouré absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueu ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal racional, sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? O és, sí, és tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Totalment.
2: La que no necessita explicació. La que no entén de raonaments tampoc, perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit ni les hi hem de trobar, ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana, perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona, ara arriba un moment que proposo que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara la SketchUp.

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt del lloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, no cal donar-hi voltes.
1: Ai, boníssim, tio.
0: Va, m'he colat, Sergi, perdó.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
2: Quan ficarem les ketchup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: Com hagués pogut ficar en Hosmar, que més o menys...
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem què ens trobarem.
1: Ai, que grande.
0: Ai... Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu. Sí.
1: Doncs va, fa-li.

0: aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapult. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla, eh? Igual pixo fora de test igual, eh? I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia. I l'amor ens eleva allà on pertanyem, on ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta. L'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt de totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostre que diu: és això, és casa, aquí és on jo vull viure. I quan viu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, t'ho dones. Quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa.
1: Totalment. M'ha recordat allò de que no, tinc la sensació de que no podem controlar l'amor. No? És com tan més gran del que podem arribar a entendre, que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, sí, tal qual. Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no? La que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: no és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor bruixa que l'amor. Que bonic. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxo en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'alto.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: M'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Bé, doncs jo m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento, és una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que si els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per simplement sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquest, amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. Mm-hmm. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això.
1: Yes.
0: Aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo, i que veig que realment ressonen molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
2: Ser, però no voler ser.
0: Exacte.
2: No?
0: Deixar-te ser
1: que bonic.
0: Com naturalment ets.
2: Exacte.
1: Que bonic. I aquesta cançó, a mi el que m'aboca és el moment en què diu "And I'm feeling good", llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'aboca que quan et sents bé, ets imparable.
0: Sí.
1: És aquesta una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això, que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
0: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb la... O sigui, la cançó és molt vella, o en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days.
1: Oh,
0: que és una pel·lícula molt... molt reflexiva i que es basa molt, o sigui, és com el tema, el tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
1: Peliculón.
0: Doncs la vaig redescobrir una mica i va ser uau, que potent.
1: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, no sé si és aquesta.
0: Diria que sí.
1: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera de primer pla d'ell, el que transmet aquell home,
0: mm-hmm,
1: excepcional. Per mi, aquesta de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí, alguna sí. vegada, alguna vegada a la vida s'ha de veure.
2: Cinema.
1: Cinema. Podem fer un altre dia, podem fer...
2: Cinema.
1: Sí, pel·lícules de cine sí. I comentàvem...
0: Un gaspatxo de cinema.
1: Cinema, excepcional, també.
2: Sí.
1: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
1: I que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins

0: teu món. Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
1: Home, sí.
2: La nit.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: Pues mira...
5: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
6: Vale, vale, vale.
7: Atento.
8: Para es una wikia. Todo esto que aquí a mí pones otro y tú te pones otro.
9: Al ataque.
10: 125 pesetas.
11: Chate fuera.

0: Vivim en un món en constant transformació. Tot es mou. I és més important que mai que els engranatges que fan possible aquest moviment també evolucionin. Som el centre de la logística 4.0.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Un ecosistema d'innovació basat en 3 T's. El treball, el talent i la tecnologia. El sector ha canviat radicalment les últimes dècades, adaptant-se a les necessitats del mercat i creant nous perfils professionals. Una evolució que ha portat a la incorporació d'empreses molt innovadores al voltant de l'activitat logística. S'ha obert un món de possibilitats, però per cobrir amb les demandes del sector, cada vegada és més necessària una formació específica, tant per atreure talent com per fer que els i les professionals actuals adquireixin noves competències, perquè sabem que la millor manera d'aprendre és posant en pràctica els coneixements amb els especialistes.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: És més que una evolució, és una revolució, i la vivim amb intensitat. Estem treballant activament perquè el món continuï avançant des de casa nostra.

0: Bona nit. En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Tanca els ulls.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, el nostre ròtio i per suposat.

0: Generalitat de Catalunya.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
4: Au.
5: Mira que bé.
6: Cantito de Cadaqués.
7: Carrer Vigilant número 8.
8: Especialitats de peix, carn i marisc.
6: Espai gourmet.
7: Imprescindible reserva al 972259070.
6: Cantito de Cadaqués.
7: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: la gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Si estic viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
2: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
6: Alça, Manela!

0: L'espai curiós.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai, ai.
3: I ara? Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
4: Castell de Sant Uisme.
3: Es tracta d'una fortalesa d'època romànica, datada al segle XI, situada a la baronia de Sant Uisme, dins el municipi de Camarasa, a la comarca de la Noguera. Consta d'una esvelta torre circular i de la planta d'un recinte rectangular al costat sud-est. La torre té una alçada d'uns 14 metres, un diàmetre intern de 2,7 metres i un gruix de mur d'un metre i mig. A uns 4 metres de terra i orientada cap al sud s'obre una porta d'arc de mig punt adovellat. A uns 8 metres de terra hi ha una altra porta més petita orientada al sud-oest. Al costat nord hi ha dues espilletes acabades en una graonada a la part superior. Era un dels tants castells en el sistema de l'Odio. Va ser entregat per Ramon Berenguer I a Arnau Mir de Tost l'any 1046. Arnau Mir de Tost, sorgit del castell de Tost, va iniciar la dinastia dels vescomtes d'Àger. Va ser vassall del comte Armengol III d'Urgell. A uns metres hi trobareu també l'església romànica de Sant Bartomeu, de la baronia de Sant Uisme.
5: La llegenda.
6: Quan el castell es presentà a l'escamot de soldats, amb els molers i pedrapiquers per derruir-lo, sortia a rebre'ls ricament avillada la dama vídua jove que, havent estat avisada a temps, tenia preparada i imperceptiblement armada la seva gent. L'elegant dama sorprengui el capità i la tropa sencera en convidar-los a entrar al casalici i a dinar. Els enderrocadors no estaven pas acostumats, precisament, a les barcelleries. El capità pensà, doner com era, que la seva figura havia fet impacte en la dama. El banquet fou opíper i a les acaballes, sentint-se gallard, oferia amb aires de perdonavides que la dama podia emportar-se del castell els mobles que li avallessin. I així apareix l'energia de la dona catalana en respondre-li.
7: Què us heu cregut? Sou a casa meva i us he tractat com a hostes a vos i als vostres. Mireu ara el vostre escamot, soldadesca que ha menjat i ha begut a desdir i que està marejada i morta de son. I per comble, desarmada, perquè durant el dinar la meva gent els ha retirat les armes. Us podem matar tots, només vos conserveu l'espasa. Marxeu amb bon vent, emporteu-vos els, que no vull que hi hagi aquí una estocinada, i no torneu mai més, que al castell no volem saber res de vos ni dels vostres. Au, fora!
6: El capità, avergonyit, volent esmenar la seva turpitud, lliurà l'espasa a la dama i el castell s'escapà del càstig.
3: En trobareu més dades als webs licos.es, lleidatur.com o arteguies.com. També podeu veure en unes espectaculars fotografies a salilles.net/castellscatalans/sanuisme.

0: nit.
1: Les vendes a domicili són lícites. Són una venda com qualsevol altra. Però recorda que si venen a casa a vendre un producte o un servei, has d'estar segur de quina empresa és. Si no estàs segur, no signis res ni donis cap dada personal. Has d'estar convençut del producte que hagi signat. Si compres o contractes un producte o servei, cal que et deixin una còpia de tot el que s'hagi signat. I recorda que quan compris o contractis un producte o un servei, tens 14 dies naturals per desistir. L'Agència Catalana de Consum, al teu servei.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Xavier, són molts anys que fa que t'acompanyes d'alguna manera, directa o indirectament, la sintonia de la meva vida. I escolta, simplement donar-te l'enhorabona per la teva professionalitat, per la teva sensibilitat, per la teva creativitat, per la teva capacitat de treball, per la teva capacitat de... Li has donat la volta que li has donat, has sabut matitzar amb els teus aromes, i bueno, simplement agrair-te per permetre compartir-ho, agrair-te per l'acompanyament, gràcies per fer-me adonar que m'estic tornant gran i que d'aquí un temps... tu deixaràs d'estar a la ràdio, segurament, perquè és el que correspon i el que et toca i el que et mereixes, i doncs la seguirem fins al dia que toqui.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ràdio Vilaseca.
7: Tenim el que d'altres no tenen.
8: Oi, Jote.
9: Tanca els ulls.

0: Festa della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

és la femella més gran i agressiva la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
3: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer

0: una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.
3: Busques inspiració?

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
2: Bé, molt bé.

0: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
4: per tu
5: i per tots.
4: Escolta'ns,
5: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
3: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes? Informació, música, entreteniment.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
5: He comprat oli i m'he endeutat. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Avui farem un capítol una mica diferent, ja que parlarem dels olis. Saps com es fan els olis de llavors? Tots els olis d'oliva són iguals? I quins creieu que han sigut els grans moments d'alerta alimentària? I acompanyant-me per ajudar a respondre aquestes preguntes i molt més, al peu del canó tenim a Gerard Rodríguez.
1: Hola, hola, com esteu?
0: I des del primer capítol, a Laura Gomà.
2: Bones!
0: I dit això, comencem...
3: Fusionem!
0: Si us dic que el talc té una funció en la producció de l'oli de llavor, quin creieu que pot...
1: Doncs no ho hauria dit mai, però potser traure el greix de la superfície de la llavor.
2: Els polvos talco jo de tota la vida només hem fet servir a la pell i les irritacions. Què m'estàs contant aquí ara
0: pel amb l'oli? Del nadó.
2: Sí, m'estàs contant ara aquí amb l'oli i el menjar? Ai, Déu.
0: Pues té una aplicació. Per exemple, hi ha alguns trucs a les xarxes, per exemple, que diuen que si tens el cabell greixós i li tires una mica de pols de talc, t'elimina una mica l'aparença aquesta de greix, del cabell greixós.
2: Va.
0: Sí, per a no tenir que dutxar-te. Bueno,
1: un efecte sec.
2: Que marrano.
0: Sí, sí, bueno, és un truc. El procés d'extracció de l'oli de llavors, com pot ser el de girassol, implica diverses etapes. I ara les comentem i veiem a veure on pot estar implicat el talc en aquest procés. Primer comença tot amb la neteja de llavors. Per exemple, imagineu-vos les pipes de girassol que arriben a la fàbrica i s'han de rentar, perquè poden portar impureses, pols, insectes... És un ingredient natural que ve del camp i pues, pot estar contaminat. Aquest pas és essencial per garantir la qualitat de l'oli, perquè si té una mica d'impureses, el gust d'aquestes impureses aniran al producte final. Tot seguit passa una descamació. Les llavors passen a ser pelades i s'elimina pues, tota la closca i altres impureses. Aquestes closques pues, tenen aplicacions, es poden utilitzar, per exemple, per a fer pellet, per a les calderes i barbacoa, o com a aliment per a animals. Les llavors pelades es trituren per a reduir-les a petites partícules, com una pasta. Ara imagineu-vos una pasta de cacauet, la mantega de cacauet, i aquesta cosa augmenta la superfície del contacte i facilita l'extracció de l'oli. Imagina't una mantega de cacauet que ha passat uns dies a l'estanteria, se separa l'oli perquè surt més fàcilment. Tot això passa amb un condicionament i una cocció. Aquestes partícules triturades es condicionen amb calor i humitat, i això fa que es trenquin les cèl·lules i s'alliberi l'oli de dintre. Un cop l'oli ha sigut alliberat, passa per una premsa de forma mecànica, forçada, i s'extreu l'oli. Poden ser pues, diferents tipus de premses, hidràuliques, de cargol... Oli. Aquest oli, com no s'ha extret suficient, el rendiment no és prou, se li afegeixen dissolvent. I aquí la gent ja se queda una mica en plan guà, perquè se li afegeix hexano, com un tipus de gasolina.
2: Què? Ai, per favor. Vale.
0: Llavors aquest procés implica barrejar les partícules amb el dissolvent que dissol l'oli, perquè l'oli no és soluble en aigua, és soluble amb hexano. Aquest oli es separa del dissolvent amb una destil·lació. O sigui, un cop l'hem barrejat, el separem per a extreure el màxim possible d'oli d'aquestes partícules.
2: Mare de Déu, senyor, no ho hauria dit mai, un dissolvent per fer això.
1: No, si doni do.
0: Què passa? Que tot aquest procés, tu si li fiques calor a l'oli, s'enranci. Agafa gustos estranys. L'oli, per exemple, també, si tu piques, penseu, un tàper de macarrón, queda tacat l'oli de color vermell, perquè ha estat en contacte amb el tomàquet. Mm-hmm. Clar, l'oli també extrau altres compostos que no són desitjats. I això passa amb una refinació. La refinació treu les impureses. Per exemple, hi ha diversos passos, ¿vale? Són quatre normalment. Un desgomat, eliminen les gomes i els fosfolípids, que són components que se dissolen al greix, i fan espuma. Després es neutralitza, ¿vale? Com li hem pujat molt l'acidesa, se li ha de treure l'acidesa. I això com es fa? Afegint compostos bàsics com el hidròxid de sodi, un dels components principals del lleixí. Per exemple, estaríem afegint com una mena de lejía. Com ha agafat molt color, com havíem dit lo del tàper dels macarrons, pues s'ha d'eliminar aquests pigments per a tenir un oli transparent. I per últim, s'elimina la pudor, ¿vale? S'eliminen les substàncies volàtils que fan se fa una desodorització. I ja un cop fet això, pues s'emmagatzema, s'envasa, s'etiqueta i s'envia al súper. Jo, la primera vegada que ho vaig veure, perquè jo m'imaginava que prensaven les pipes i treien l'oli de girassol i ja està.
2: Finí.
0: I la primera vegada que em van explicar això em vaig quedar una mica en xoc, perquè vull dir, és tot un procés super complicat per arribar a extreure el màxim possible de l'oli.
2: Imaginant les nostres cares ara mateix mentre ens ho explicaves, o sigui...
1: Sí, sí, vull dir, jo sempre m'havia imaginat això, que agafaven les olives, les prensaven i ja està.
0: L'oli d'oliva és diferent. Estem parlant d'oli de llavors.
2: Ai, ai. Però a veure, i espera, i el talc? que s'ha perdut pel camí.
0: Ara aquí encara no hem parlat del talc. Pues el talc és un mineral que està format per silicat de magnesi. S'utilitza en el procés d'extracció de l'oli de les llavors durant el premsat i l'extracció, perquè facilita l'eficiència del procés i allibera més oli. Com l'absorbeix, fa que surti de dintre de les cèl·lules
4: cap a fora.
0: I, bueno, té diverses funcions, però bàsicament augmenta l'eficiència del tot.
2: Això t'anava a dir, o sigui, és un afegit al procés del premsat.
0: Sí, correcte. No arriba al producte final ni res. Igual que l'exalt, els dissolvents
2: ara,
0: i totes aquestes coses.
2: Ara me deixes més tranquil·la.
0: Doncs arriben. Vale.
2: Però bueno. Vale, ostres. Interessant. Vinga, va, ara toque...
3: La pregunta alimentària.
0: A cada capítol fem una pregunta als oients amb tres opcions, A, B i C, que solucionem i donem resposta tant al final del podcast com a les xarxes socials, a les quals ens podeu seguir.
1: Ens podeu trobar a Instagram i TikTok com @alertaalimentaria amb dues As i a X com a @aalimentariapod.
2: I la pregunta d'avui és... És cert que de les 30.000 plantes comestibles, sols 4 d'elles representen el 60% de la dieta del món?
0: I les possibles respostes és no, el percentatge no és correcte. Sí, 4 plantes són el 60% de la dieta del món. O l'opció C és no hi ha tantes plantes comestibles i tu així.
1: Bueno, avui ens despertem sent agricultors, eh?
0: Ens anem al camp, ara.
2: Sí, noi. Ostres, tu què diries? Avui te deixo respondre tu primer i et porto el contrari.
1: Uau, a mi em sembla un número molt baix... el dir 4 plantes que representen el 60% de la dieta del món, tenint en compte que n'hi ha 30.000 de comestibles per arrodonir, però tampoc ho veig un disparat.
2: En què quede?
0: Mulleu-vos.
1: Jo crec que quatre d'aquestes plantes representen el 60% de la dieta del món podria ser assequible, tenint en compte l'enciam, els espinacs, coses així, jo crec que podria ser.
0: Bueno, veieu que nosaltres toquem tots els pals i les branques aquí. Tornem al tema principal d'avui, dels olis. També és una planta, l'oliva. Hem fet al principi del programa una pregunta si tots els olis d'oliva són igual.
2: Nope.
0: Quins olis d'oliva? A veure, l'oli d'oliva és molt diferent de l'oli de llavors. El Gerard ja abans ha dit. Jo m'imaginava l'oliva que la premsen, i sí, és molt més cert. Però també potser us sorprendrà una mica de la manera en què es separa l'oli d'oliva. Però ja no només pel seu valor, sinó pel seu procés d'elaboració, propietats, aplicacions, classificació i fins i tot el gust és molt diferent en l'oli de girassol de l'oli d'oliva. Què creieu que és diferent de l'oli d'oliva?
2: De l'oli de llavors?
0: Sí.
2: El procés d'obtenció.
0: Sí.
2: És una cosa és l'oliva i l'altra és la llavor. Són dos elements molt diferents.
0: Una té pillol i l'altra no.
2: Ah!
1: Clar, suposo que també el contingut en vitamines, etc, que deu tenir cada oli.
2: Nutricional.
0: També, molt bé.
2: Les seves varietats, suposo.
1: Recuperant el capítol anterior, l'oli d'oliva ha de portar taula nutricional?
0: Mirem-ho, anem a mirar-ho. Què tens oli d'oliva?
2: Crec que sí.
0: Anem a buscar-la.
2: Oi, ara estava pensant, depèn del format, potser, espera.
0: Vinga, va, que la Laura ens porta aquí 3 botelles d'oli diferents, 3 ampolles.
1: Uau, Laura, tant oli d'oliva, tu no seràs rica, no?
0: Exacte. Mira, aquesta sí que porta taula nutricional.
1: I Nutri-Score?
0: No porta Nutri-Score. No. Laura ens porta aquí 3 botelles d'oli diferents, 3 ampolles.
1: Uau, Laura, tant oli d'oliva, tu no seràs rica, no?
0: Exacte. Mira, aquesta sí que porta taula nutricional.
1: I Nutri-Score?
0: No porta
2: Nutri-Score.
0: Aquesta no porta. Jo crec que no és obligatori perquè només té un sol ingredient. O sigui, que no sigui obligatori no vol dir que no es tingui que ficar. Si vols ficar-la, la pot ficar. El que no em té sentit. I veiem que en diferents formats també pensa que molts olis d'oliva s'entreguen directament de l'agricultor al comprador, o hi ha gent que els compra a granel.
1: O inclús el compres amb una fira o cosa així que ja és del camp a casa.
2: A veure, mentida. A la garrafa sí que hi ha els valors nutricionals. El que passa és que no està en format graella.
0: Vale, està en format...
2: Diu valors nutricionals mitjans per 100 grams. I t'ho explica aquí tot en plan paràgraf aquest.
0: Sí.
2: Sí, sí.
1: La petita no.
2: Valors màxims també.
1: Valors energètics.
2: Acidesa, perióxids, ceres...
0: Bueno, veiem que l'oli d'oliva també està regulat molt diferent i, per exemple, hi ha un màxim d'acidesa, que això ho veurem més endavant.
2: Vale.
0: Vale. Creieu que es pot ficar talc a l'oli d'oliva?
1: A veure, tenint en compte que es posa per al fet de facilitar l'extracció de del greix de la llavor com a tal, i jo crec que de l'oli, de l'oliva, es pot extreure molt més fàcilment, jo crec que no s'utilitza, però que es podria fer.
2: Jo crec que sí. No sé per què, però crec que sí.
1: Sí. Vale. I gasolina?
0: Bueno, no diguem gasolina, era hexà, ¿vale? La paraula és hexà. Gasolina sona que estan ficant gasolina i això sí que seria problemàtic.
2: Hexà.
1: Allà li gusta la gasolina.
0: Us explico una mica el procés d'extracció de l'oli d'oliva. És una mica diferent, però tampoc es diferencia tant. Què hem dit que facilitava l'extracció? La calor. Llavors, en l'oli d'oliva es valora molt que no s'hagi calentat l'oli. Vale, extracció en el frío, no sé si ho heu sentit alguna vegada. Oli d'oliva, extracció en fred.
1: Pot sonar.
0: Veus? Per exemple, primera extracció en fred. I te diu, a més, que és la primera extracció. Per què? Perquè tot això marca una mica la diferència de la qualitat d'aquest oli. El procés és la recepció de l'oliva, un rentat, un classificat per treure les branquetes i tot això. És molt important l'estat de l'oliva, que no estigui podrida, que no hi hagi contaminació. Llavors passaria a un molí, un triturador, i aquí hi ha un termobatut. Vale? Es calenta o no i es bateix l'oliva aquesta. Aquest batut se li afegeix en coadjuvants, es pot afegir diferents components per a millorar la seva extracció i aigua. Llavors, durant aquesta aigua, a l'afegir-li aigua, aquesta aigua s'ha de treure després. Però l'aigua que fa s'ajunta amb l'aigua de l'oliva i se separa. Tots sabem que l'oli se separa de l'aigua, no es barregen, són immiscibles. Què passa? Aquí hi ha diverses maneres. Podem ficar-lo a una centrífuga, se centrifuga molt ràpid la barreja d'oli i aigua i com té diferents densitats, es separa per les densitats. El que pesa més a l'exterior i el que pesa menys a l'interior. S'obre una sortida i surt tots els residus i queda dintre només de l'oli i es separa. Una altra manera és una decantació. Ho deixem estar, cau el sòlid cap a baix, com quan fas un refresc de cacau, que quede tot el sòlid a sota i els líquids a dalt. Pues quedaries a baix i es pot separar de diferents maneres. Per una banda, separar el pinyol, o sigui, barrejar l'aigua i el sòlid junts, o separar primer el sòlid, després el líquid i després l'oli. El procés també pot incloure pues, la centrifugadora que està vertical, a part del decantador, o sigui, una decantació i una posterior centrifugació. Bueno, el procés varia una mica segons l'empresa o el lloc, el molí. Ja no és com abans, que hi havia els molins de pedra, que ens imaginem típics aquí de Catalunya o de la zona d'Andalusia, que hi ha uns molins de pedra que eren estirats per rucs. Bueno, a tot això ha quedat a la memòria potser de la gent i ja està. Però bueno, com comentàvem, hi ha diferents tipus d'oli d'oliva.
2: Això, i la seva classificació llavors, perquè clar, parlem d'oli d'oliva, però clar, hi ha varietats, és a dir, hi ha el verge extra, la primera premsada, oli suau, oli fort, no sé, algun més?
1: Orujo d'oli d'oliva.
2: Ah, veus, orujo.
0: Clar, clar, hi ha diferents maneres de classificar. Com està molt regulat, anem a comentar-les perquè això és molt interessant, perquè la gent compra l'oli però no sabem molt bé potser què estem comprant.
2: Ah, ai, ai.
0: Nosaltres rebem l'oli, vale? I el premsem, l'extraiem, tal, tal, tal. Això és l'oli d'oliva verge, vale? L'oli d'oliva verge de tota la vida. Aquest, per mi, és el millor, perquè és el que manté les seves propietats i, com diríem, oli d'oliva verge. D'aquí, amb dissolvents químics, del pinyol i la pasta que quede, se pot extreure encara més. I aquest li diríem oli de pinyolada. De l'oli verge es pot classificar. Si té menys de 0,8 graus d'acidesa, és oli verge extra. A més, ha de passar tota una mena de controls, cates, etc. Aquest diríem que és el millor dels millors,

0: Ove, que le digo en tot amar en lloc de dir oli d'oliva verge extra, aceite d'oliva virgen extra, a Ove, en català se li diu EVO, de oli d'oliva verge extra, ¿vale? O-O-V-E, O-O-V-E. Són diferents maneres de dir-li, però bueno, el nom complet queda molt més clar. Oli d'oliva verge, si té una acidesa entre 0,9 i 2, i si té més d'un 2%, se li diu combustible, oli combustible, ¿vale? Que seria l'oli llampant, aceite lampante.
1: El de fuego.
0: Aquest no s'apte pel consum, ¿vale? Però si passa una refinació, se converteix en oli d'oliva refinat, ¿vale? Torna a ser apte pel consum. Què passa? Nosaltres a vegades anem a l'oli d'oliva i veiem un oli d'oliva que és més barat que els altres, ¿vale? I se diu simplement oli d'oliva. No fique ni verge extra, ni de pinyolada, ni res. Sacra. Aquest oli d'oliva és una barreja d'oli d'oliva verge amb oli d'oliva refinat. O sigui, s'agafa l'oli combustible, es refina i s'afegeix a l'oli d'oliva verge per obtindre un oli d'oliva barrejat. I aquest és una mica més barat, que és apte per a la venda i total. Anem a comentar una mica tots aquests tipus un altre cop, així més concretament. Oli d'oliva verge extra, ¿vale? El de més alta qualitat, es produeix amb processos mecànics, és a dir, no hi ha cap procés químic, sense ús de calor ni res. Té una acidesa de menys de 0,8% i té una acidesa lliure de menys de 0,8 graus. Aquest oli conserva la majoria de nutrients, els compostos bioactius, com poden ser els polifenols, antioxidants, antiinflamatoris. Té un gust molt més intens i és ideal per a amanides, ¿vale? Aquest l'utilitzaríem sobretot amanides o oli d'acabar, saps? Per acabar un plat. Perquè té un gust molt intens.
1: De decoració.
0: Sí, decoració o per a llocs que vols que destaqui molt l'oli.
2: Sí, plats que notes l'oli.
0: Exacte.
1: Vale.
2: Per un entrepà, per exemple?
0: Per exemple. Ha de tenir un gust bastant equilibrat i ha de ser dolç, amarg i picant. Si no, no es pot classificar com a verge extra.
1: Bo? Vaja.
0: Vale? De tots els olis aquests que són molt bons tenen un gustet així com amarg, picant, dolç, ¿vale? Tenen aquests tres sabors. L'oli d'oliva verge és similar al, a l'oli d'oliva verge extra, però té una acidesa una mica més alta, pot tenir fins a un 2%, un 2 graus d'acidesa, i també es produeix mecànicament, sense calor ni productes químics. Per això jo dic que aquest potser és el millor, perquè el trobaràs més barat i encara manté aquestes propietats bones. Té un gust menys intens, però encara és molt bo per cuinar, sobretot per fer fritures.
1: Amb el tema de les fritures sempre se pensa més potser amb l'oli de girassol.
0: Perquè és més neutre, llavors mantens més el gust i és més barat. Ara potser no tant, després de tot el tema de les guerres i aquestes, però és barat. L'oli d'oliva lampant o combustible és un oli de baixa qualitat, no és apte pel consum humà, que ho havíem dit abans, i té una acidesa molt, molt alta. Llavors se destina a usos industrials o es refina per obtenir l'oli d'oliva refinat. I el seu nom, a què us sona? Lampant?
1: A l'àmpara.
0: Clar, perquè abans s'utilitzava com a combustible per a llànties, saps? Per les làmpares. Que
1: la làmpara màgica.
0: Sí. L'oli d'oliva regular, el que no té cap etiqueta més, que només se diu oli d'oliva, és una barreja d'oli d'oliva refinat amb una petita proporció d'oli verge. Aquest tipus d'oli és més lleuger, de sabor, i és adequat per a diverses aplicacions, com per fregir, rostir, coure al forn... Vinga, va, que ens queden dos tipus més.
1: Que déu-n'hi-do, quina mà de varietats d'oli.
2: Sí. I ara estem parlant del d'oliva.
1: Exacte.
0: Correcte, ai, correcte. Ai. L'oli d'oliva suau, encara que tingui el nom aquest suau o lleuger, no té menys calories. És un oli d'oliva refinat amb molt poca quantitat d'oliva verge. I llavors el sabor és bastant neutre. És ideal per cuinar altes temperatures i per a usos on no es vol afegir l'oli intens d'oliva, que per exemple seria per fer una salsa. Com un alioli, estàs utilitzant encara l'oli d'oliva suau, però no té el gust aquest fort. I per últim, l'oli d'oliva no filtrat. Que aquest oli no passa pel procés de filtració per eliminar les partícules i tindrà una aparença molt més tèrbola. Però què té de dolent aquest? Que s'ha de consumir més ràpidament perquè al tenir aquestes partícules es pot fer malbé.
1: Quins tempos més o menys estàndards?
0: L'oli d'oliva, l'estàndard, el normal, el pots guardar mesos i mesos i sobretot si el guardes a un lloc fosc i fresc, aguantarà molts mesos. A més, l'oli d'oliva té data de consum preferent, no caduque. I en canvi, l'altre oli d'oliva... amb un mes, dos mesos, si no és filtrat, és possible que t'apareguin fongs i altres compostos indesitjats.
2: Que no sigui filtrat vol dir que sigui més bo?
0: Bueno, això va una mica a gustos. Jo crec que el millor, com hem dit, és l'oli d'oliva verge, i si és verge extra, doncs també és molt
1: bo. A nivell nutricional igual, no? Saludable?
0: Correcte, sí. Els compostos que al final tu et menges són els que estan dissolts en oli.
2: Bueno, yo tornan al fet de veure vídeos a Instagram.
1: El chico de las redes sociales y sus vídeos, a ver.
0: Exacte.
2: També, no sé si ho has vist mai tu, Laura, vídeos, per exemple, per a facilitar la cuina al dia a dia, que agafen cubiteres de gel normals i corrents i fiquen l'oli d'oliva i dintre hi fiquen, per exemple, romer, fiquen farigola, romaní, fiquen farigola, etcètera, etcètera. Però...
1: Ma mare ho fa molt amb l'all i julivert.
0: Clar,
2: clar. Allò, julivert i oli.
1: I congelat. Sí, sí.
0: Vale.
1: Uau, està superinteressant, eh, tot això.
2: Sí,
0: sí, la veritat és que té molts matisos que no es coneixen i són interessants. Ara vaig explicar una anècdota que no sé si l'heu sentit mai. Més que una anècdota, és una història bastant trista, però jo vull recordar això perquè fer memòria és molt important i recordar les coses dolentes també per aprendre i no tornar a caure els mateixos errors del passat. Ara farà uns quants anys ja de la desgràcia de l'oli de colza.
1: L'oli de colza no és el de palma, eh?
0: No.
1: Vale.
0: La colza és una flor groga.
1: Vale.
0: Vale, que és un oli bastant popular a la resta del món, però a Espanya està quasi vetat. Anem a explicar una mica el perquè. Va haver-hi una intoxicació molt gran fa molts anys, el 1981, que va acabar amb 400 morts en 18 mesos.
2: Déu-n'hi-do.
0: És la intoxicació alimentària més gran coneguda a Espanya.
1: Déu-n'hi-do.
0: I tot això va començar amb un food fraud d'oli d'oliva.
1: No foti.
0: Vale, tot per la...
1: Pela.
0: Exacte, la...
1: Money.
0: Sí, sí, sí. Explica'm una mica la història. Hi havia dos empresaris que compraven oli de colza de l'estranger. Però en aquella època hi havia una protecció molt gran dels productes de la terra, d'Espanya. I l'oli d'oliva sempre ha sigut un producte bastant més car que altres olis. Què feien? Afegien oli de colza a l'oli d'oliva. Però què passa? Que per a poder creuar la frontera s'afegia una substància tòxica per a que la gent no vengués l'oli de colza, que es diu anilina, ¿vale? Portava anilina. Llavors aquests empresaris van dir, bueno, per creuar la frontera li afegeixen anilina, nosaltres farem un procés per treure-la. Amb la mala sort o la desconeixença i la gran desgràcia de que no van poder treure bé l'anilina.
1: Oi, oi, oi.
0: Van barrejar l'oli de colza amb l'oli d'oliva i el van vendre molt barat.
1: Oi, Déu.
0: Pues molta gent va comprar i a dia d'avui encara hi ha gent afectada pels efectes d'això. Si preguntem als pares, segurament quan els dius oli de colza diuen ui, oli tòxic, oli dolent, i no, només va ser perquè pues, per aquest fraud que van fer aquesta gent. N'hem après d'això? No, la gent no aprèn, la gent segueix fent coses borrades, tot i que hi ha molts controls i se pare tot, però bueno, a dia d'avui, l'any 2022, no fa tant, es va detectar que el 72% dels olis analitzats no eren conformes segons l'etiquetat o els olis d'oliva.
1: Mare de Déu, més de la meitat.
0: Més de la meitat.
1: Fot.
0: Perquè la gent pues, diu, vale, pues, l'etiqueto el fai de pinyolada, el que s'extreu del pinyol, i l'etiqueto com a oli d'oliva verge extra. Per què? Perquè el puc vendre més car, perquè la gent me'l comprarà més.
2: Enganyifa.
0: Enganyifa, això sí que és enganyifa. I bueno, pues, en aquell cas van barrejar oli d'oliva amb oli de colza contaminat i pues, va passar una desgràcia molt, molt gran.
2: Llavors, l'oli de colza com a tal no és dolent.
0: No. No, l'oli de colza, si s'ha produït en bones condicions, de fet hi ha un oli de colza que fins i tot és alt olei, vull dir, és bo, i altres països és l'oli més consumit. Però aquí, doncs, degut a aquesta desgràcia, perquè és una desgràcia molt gran, doncs no està ben vist. I per això anem al súper i no trobem oli de colza.
1: I m'estàs dient que al dia d'avui encara hi ha gent que pateix els efectes.
0: Correcte, perquè les dones embarassades que van prendre aquest oli,
1: sí,
0: doncs van... tenir bebès amb malformacions i tot de problemes.
2: Clar, o sigui, es va transmetre la toxina.
1: Que fort!
0: Correcte. Llavors, jo volia recordar una mica la importància, doncs això, de recordar, i en memòria i respecte ja de més dels 3.000 morts que va haver-hi i 20.000 afectats d'aquest síndrome tòxic, i recordar que un frau pot suposar un risc de seguretat alimentària, i també agrair tota la feina de la gent que hi ha darrere, tots els controls i tots els processos que es fan correctament.
1: Tota la feina que es fa avui en dia és perquè la història sempre hi ha hagut, malauradament, hi ha hagut successos d'aquest tipus i per això avui en dia hi ha tots aquests controls. Vull dir, sempre hi ha un background al darrere. Però bueno, volem seguir animant a la gent que ens enviï tots els seus dubtes, les consultes que els hi puguin haver sorgit, i els podeu deixar als comentaris de les nostres xarxes socials, que ens podeu trobar a Instagram @alertaalimentaria2as i Twitter @x @alimentariapod amb els vostres dubtes sobre els aliments, perquè ara toca
3: el consultori.
2: Consulta 1. No creieu que ens bombardegen amb massa tendències i indicacions?
0: Sí, següent pregunta. Bueno, és broma, és broma. Sona irònic que ho diguem nosaltres, que estem sempre donant indicacions i normes a seguir, però avui en dia vivim sobreestimulats i al final potser no sabem què fer. Sempre em diuen, és que al final no menjarem res. Bueno, primer de tot, no totes les indicacions són correctes. I avui en dia tothom té dret a paraula, amb les xarxes socials tothom pot parlar. És per això que hem de buscar fonts fiables i contrastades, que provinguin de gent formada o amb un transfons científic.
1: Com és el cas del nostre podcast d'Alerta Alimentària.
0: Clar, clar. Aquí hem estudiat molt i hem investigat molt.

0: És si estava viu o mort el cuc. El primer que em va dir és que el cuc estava viu. Clar, jo em vaig quedar una mica estranyat perquè el cuc no em pot venir. L'arròs pot estar contaminat amb cucs. Igual que quan nosaltres tenim sucre o farines a la despensa, poden sortir uns cuquets que després es convertiran en arnes o escarabats. Però, clar, jo dic que aquest arròs es cuina per fer el sushi i per tant no crec que sigui aquest cuc. Després li vaig preguntar quina mida tenia, vale? Perquè el cuc de l'arròs és molt finet i si ha sortit un cop cuit l'arròs vol dir que havien guardat l'arròs massa temps i faria pudor, bàsicament no es podria consumir. Llavors ens van dir que era prim i llarg i el primer que vaig pensar va ser anisakis, que és un paràsit del peix, sobretot peixos grossos, com pot ser la tonyina, el salmó. Què passa? Que per a consumir el peix cru, el que s'ha de fer primer és congelar-lo a molt baixa temperatura i com a mínim 48 hores, perquè això el que fa és matar l'anisakis.
1: I aquest és el tipus de peix que les embarassades poden menjar, llavors.
0: Correcte. Bueno, les embarassades i tothom hauríem de congelar el peix primer, més que res perquè l'anisakis pot provocar danys a tothom. El que passa és que les embarassades especialment. I jo li vaig preguntar si havia fet foto o no havia fet foto, li vaig ensenyar jo una fotografia, vale? L'hem vist la fotografia ara.
1: Angúnia.
0: I el que em comenta és que li va afegir la salsa de soja i va sortir el cuc de dintre del peix.
1: O sigui,
0: jo quasi confirmaria que seria anisakis. Més que res perquè reacciona pues, a la sal que té la soja, la salsa de soja. I, bueno, diu que ja n'havia menjat un.
2: De sushi o de cuc?
0: De sushi.
1: Home, clar, no sabia si era...
0: Llavors, en aquests casos, jo crec que lo important és documentar-ho tot, fer moltes evidències, com poden ser fotografies, i anar pues, al metge a comentar-ho, o a la OCU, a l'Associació de Consum, o al Departament de Sanitat perquè se faci un seguiment, perquè, clar, això pot derivar pues, amb una inspecció o veure si tenen les condicions adequades d'aquest local. Jo li vaig donar un missatge de tranquil·litat perquè pot ser que no n'hagi consumit, saps? Pot ser que només estigués contaminat el tros que s'anava a menjar i no el que va menjar. Per tant, bueno, si es trobés malament, anar al metge, que és no lògic, i bueno, s'ha de vigilar bastant el consum i els restaurants tenen que vigilar bastant, també. Bueno, una consulta complicada, aquesta és més complicada. I amb un resultat que tampoc és gaire esclaridor, però bueno.
1: No, però bueno, ens hi podem trobar.
0: Sí, la conclusió que dic jo és congelar el peix. Congelar-lo i assegurar-se'n o cuinar-lo bé. O sigui, congelar-lo sobretot si l'anem a menjar en cru. Ja estem arribant al final de l'episodi i significa que és l'hora de...
1: donar la resposta a la pregunta alimentària d'avui. És cert que de les 30.000 plantes comestibles, només 4 representen el 60% de la dieta del món?
0: A. No, el percentatge no és correcte. B. Sí. O C. No hi ha tantes plantes comestibles.
2: I la resposta és...
0: la B. Sí. Sí, sí, sí. De les 30.000 plantes comestibles, 4, que són el blat, l'arròs, el blat de moro i les patates...
2: Claro, ja havíem caigut, amb que això també són plantes.
0: Són el 60% de la ingesta d'energia de l'energia alimentària del món. Bueno, la pregunta als oients quina és avui?
2: Doncs la pregunta és... quins olis consumiu més a casa i en consumiu algun d'estranys?
0: Bueno, a veure què ens diu la gent, però sobretot, sobretot...
1: sempre...
2: alerta...
3: alimentària!

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: S'ha desmantellat una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una part.
1: A Ràdio Vila Sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila Sacra. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: en el 107 de la FM.
1: Aquest anunci encara no és d'un medicament. Escolti les instruccions. Consulti amb el seu metge. El centre d'atenció primària és el teu primer centre de salut. Si necessites ser atès fora de l'horari de funcionament del teu centre, o si estàs de cap de setmana o de vacances lluny de casa, sempre en trobaràs un d'obert, ben a prop. Informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444 o al vostre centre. Generalitat de Catalunya.

0: Mmm, que bo!
1: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor.

Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900 264 350. Fem-ho fàcil.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Avui escoltarem Cançó orgullosa, per Guillermina Mota.

Rosas. Compra la teva entrada a chicrosas.es. A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

la filla d'Isabel. Sóc la filla de Fernando. De Fernando i d'Isabel. Tanto monta, monta tanto. Sóc doña Juana la loca. M'ho diu el poble i la cort. Però els poques soltes no saben que estic lirona d'amor.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
0: Continguts en xarxa.

0: Lletres d'Or, amb Blanca Busquets.
1: Ell era ell i els seus heterònims.

Va néixer a Lisboa el 13 de juny del 1888 i com que el seu pare era cònsol a Durban, a Sud-àfrica, se'n va anar de ben petit a viure allà. I va ser durant molts anys. Això va fer que l'anglès es convertís en la seva segona llengua. Ens referim a Fernando Pessoa, que va treballar de traductor i que va publicar els seus primers poemes en anglès. Estava molt influenciat per Schopenhauer i Nietzsche. Va escriure i escriure, i després de la seva mort van aparèixer les seves obres publicades amb diferents noms: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Noms que no eren pseudònims, sinó heterònims, perquè eren més que noms, eren diferents personalitats poètiques completes.

0: Campos era decadentista, Reis llatinista, Caeiro pagès. Pessoa s'ho passava bé escrivint des de diferents punts de vista. Ara creava un heterònim, ara matava. És clar que també va escriure poemes sota el seu nom autèntic, l'ortònim Fernando Pessoa. Fos com fos i qui fos, ningú no li va fer mai gaire cas en vida.
1: Si després de morir volguéssiu escriure la meva biografia, no hi ha res més senzill. Només té dues dates, la del meu naixement i la de la meva mort. Entre l'una i l'altra, no, els dies són meus.
0: Els dies que eren seus, Fernando Pessoa va crear una editorial, va dirigir una revista i va conèixer una dona de nom ben literari, Ofèlia, amb qui va tenir una relació d'aquelles d'ara sí i ara no. El va rondar una depressió que el va deixar fora de combat, però va acabar a sortir-se'n, per acabar morint als 47 anys amb un diagnòstic de còlic hepàtic. Era abans de Nadal del 1935 i havia de ser després quan el món, i especialment Portugal, s'adonés del que havia perdut per sempre.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha desmantellat una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una part.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra.

0: principis del segle XX, Josep Ansesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
1: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ens fem ressò del projecte europeu Menves contra la depressió, en el marc del qual un equip de l'Hospital del Mar ha desenvolupat Mentina. Es tracta d'una aplicació de salut mental amb base científica per dissuadir preguntar a la intel·ligència artificial. És l'única del seu tipus que està seguint el procés per ser certificada com a producte sanitari. Explica'ns Anna Banyeres.
2: Per evitar consultes a la intel·ligència artificial que poden derivar en riscos associats a imprecisions per la informació facilitada o al reforçament de conductes o patrons de pensament disfuncionals, un equip de psicòlegs i psiquiatres ha treballat una aplicació mòbil que ofereix informació i resposta a la depressió basada en evidència científica, com explica una dels seus membres, Cristina de Córdoba.
3: No és un substitut d'un procés terapèutic, però sí que busca ajudar els pacients a gestionar els seus símptomes, a

0: Com a producte sanitari. Per aquest motiu s'està avaluant dins un assaig clínic que es troba en fase de reclutament de persones voluntàries.
1: A Ràdio Vila-sacrà, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
2: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacrà.

0: civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc, viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
1: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: François Lelor publica Héctor i els secrets de l'amor aprofitant l'estela de l'èxit obtingut en la seva primera part, El viatge d'Héctor. Lelor és psiquiatre, psicoterapeuta i escriptor d'èxit, especialment a Alemanya i França, arran de la publicació de les primeres aventures d'Héctor. Ha publicat també El país del desastre amorós, De l'altre costat del mirall o Llibertat per als insensibles. Héctor i els secrets de l'amor és una faula moral que parodia les novel·les de viatges i aventures i on el seu protagonista, un jove psiquiatre parisenc, accepta l'estrafolari encàrrec de localitzar l'inventor del filtre de l'amor, una fórmula sensacional que serveix per enamorar qui es desitgi i, per si això encara no fos prou, que aquest amor sigui etern.

Aquesta recerca el condueix fins a l'Orient llunyà i tot plegat serveix de pretext per plantejar els veritables enigmes de la naturalesa de l'amor. Com ara, per què el sofriment amorós és tan devastador? És possible l'amor sense desig? O l'amor és compatible amb la felicitat? Les respostes que se'ns ofereixen, a manera de receptes d'autoajuda, són píndoles en forma d'aforisme sobre el sexe, la gelosia, la tendresa, la passió o l'engany. Amb aquesta barreja de tendresa i ironia per tractar un dels grans temes universals, l'Elora ens ofereix una lectura entretinguda i simpàtica a Héctor i els secrets de l'amor, publicat per Edicions 62.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí?
2: Yes.
3: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: L'aixeta de la trompeta.
5: Parlant sobre música i mobiliari, vam relacionar la música amb l'ofici de fuster. Com que la música està tan arrelada en les societats humanes, la construcció d'instruments sol estar vinculada a oficis tradicionals. Si per fer un instrument de corda calen coneixements d'ebenisteria, per fer-ne un de vent de metall fa falta un artesà del ferro, o més aviat del llautó, que no pesa tant i és més maleable. Els instruments de metall solen consistir en una embocadura, per on es bufa, i després ve un tub, generalment cargolat, per on l'aire passa amb força pressió. El tub comença sent estret i es va eixamplant fins a obrir-se al màxim al pavelló. Pel fet de tenir un tub com a element principal, un instrument de metall es podria comparar amb una instal·lació d'aigua o de gas, un mecanisme de canonades amb soldadures, juntes, maneguets, colzes i vàlvules. Fins i tot, per la ductilitat dels materials amb què es fan aquests instruments, per fabricar-los o reparar-los podria ser més adequat un lampista o llauner que no pas un ferrer. A part d'això, pels tubs dels instruments de vent de metall no tan sols hi passa aire. Quan l'intèrpret bufa, deixa anar aire calent i molt humit, que es condensa, s'acumula dins l'instrument i arriba a un punt que s'ha d'expulsar. És llavors quan actua la peça que reble el vincle de la trompeta amb el gremi de la lampisteria, l'aixeta. També se'n diu clau d'aigua, desaigua i vàlvula d'evacuació. I no és res més que això, una aixeta per on surt el líquid resultant de la condensació. A algunes persones no els agrada beure aigua de l'aixeta, la que ens arriba a casa a través de la xarxa pública. Ara, segur que no n'hi ha cap ni una que es begui de gust l'aigua de l'aixeta de la trompeta.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Figueres.
2: Figueres, tens la Rambla profundament varada damunt les aigües calmes de la vida passada. Infantares, Lictineo i Feres sorgir el sol d'un inventor poeta, Narcís Monturiol, i d'un poeta músic, en Pep de la Tenora, que en un gir la sardana la feu més sonora. Tens les places obertes, els carrers rectilinis, folls gratacels que estenen a Murg els seus dominis. Figueres dels poetes, sota l'àgil batuta d'en Fages de Climent, encara se sent enduta. De Maria Àngels Vaireda, que ha solcat els esculls del més enllà temut, portant la boira als ulls. Maria Àngels Anglada acull imatges aloses. A Vic té els jessamins i a l'Empordà les closes. Figueres dels pintors, de Blanquet a Dalí, l'universal, el mite, el geni, el boig diví. Figueres, de tants noms que no cal oblidar, des dels que, fills de la Conca, honoren l'Empordà. I seu els noms, i seu-los, amunt com les banderes i entre tants noms, un nom. Cantem-lo tots, Figueres.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Organització de la nevera. Per tal d'evitar intoxicacions alimentàries o la proliferació de patògens per una mala conservació dels aliments, és important seguir un ordre a l'hora d'anar a comprar i de guardar els aliments al frigorífic. És veritat que el risc de patir intoxicacions alimentàries és més elevat a l'estiu o als mesos de més calor a causa de les temperatures elevades, però durant tot l'any es pot trencar la cadena de fred dels productes o a l'hora de preparar els aliments oblidar-se de mantenir una higiene correcta o una mala cocció. Aquestes pràctiques poden fer que es desenvolupin algunes bactèries als aliments, com salmonella, E. coli o listèria, que poden causar gastroenteritis, diarrees, vòmits i, en alguns casos, presentar simptomatologia molt més greu. Per tant, cal conservar i preparar correctament tots els aliments. Primer, quan vagis a comprar, cal que comencis pels productes que no necessiten refrigeració i acabar amb els frescos i els congelats. Procura que el temps de trasllat sigui el menor possible i a poder ser en bossa de refrigeració. A casa, la nevera cal que estigui per sota de 4 graus i el congelador a menys 18. És important netejar-los sovint i deixar espai entre recipients perquè el fred arribi ràpid als aliments guardats. A més, cal protegir els aliments crus dels preparats per evitar contaminacions creuades i col·locar aquells productes que caduquin abans a primera línia per tal d'evitar malbaratament alimentari. A l'hora de fer la distribució, als caixons inferiors hi aniran les fruites i verdures, ja que necessiten menys fred. A més, no totes les fruites i verdures aniran a la nevera. Per exemple, els alls i les cebes es conserven fora del frigorífic a un lloc sec i les fruites tropicals prefereixen temperatures més càlides si no estan molt madures. Els prestatges inferiors, els més freds, els aliments crus o que es facin ràpid malbé, la carn, el peix o el marisc, o els productes que s'estan descongelant. Els superiors, els lactis, els embotits, els aliments cuinats i envasats i les semiconserves. Els ous, millor a la uera de la nevera, per mantenir-los frescos i evitar la contaminació creuada, o bé en el seu envàs de cartró. Finalment, a la porta, es poden guardar aquells productes com begudes, salses o melmelades. Tenir una correcta distribució i manteniment dels aliments a la nevera i al frigorífic i que es netegin i reorganitzin sovint farà que asseguris una seguretat alimentària a casa i evitis el malbaratament.

0: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
3: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
2: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar en una conferència a les Drassanes de Barcelona que vol tenir equipats tots els centres en els pròxims 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi i també a crear el Consell d'Educació de Catalunya per discutir a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: Una conferència que ha provocat crítiques generalitzades dels partits de l'oposició. Doncs bé, un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats d'aquí a 2 anys, el 2028, és l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. Allà van acabar les classes superant els 30 graus a les aules i ara les han reprès amb la mateixa calor. L'Estela Busoms i el Ramon Dalmau han anat a comprovar-ho.
3: Avui la jornada a les aules de 6è, el tercer pis, ha començat amb 28 graus, però estan segurs que la tarda superaran els 33 o 34. Ho segueixen en directe a través d'un sensor que passa la temperatura a temps real a la plataforma Aules que Cremen. Fer classe en aquestes condicions és molt complicat, ens ho explica la cap d'estudis Pili Trenado.
4: Nosaltres al dia a dia ho hem vist que per les tardes tot el malestar d'estar patint aquesta calor se traduïa en més conflictes entre l'alumnat i evidentment els mestres tenien que batallar amb aquests conflictes quan ells també estaven patint aquestes altes temperatures que li feien estar d'una altra manera, no?, afrontar-ho.
3: I ho constaten el Ryan i la Mila.
5: Ho hem passat molt malament, sense ser, i també unes vegades no podem estudiar molt bé.
6: Ens barallant-nos molt perquè aquí li toca tenir el ventilador i el nostre rècord a la classe és 34 graus.
3: La bona notícia és que, després de batallar-ho molt, l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida serà una de les primeres que hauria d'estar climatitzada d'aquí a 2 anys, especialment necessària en un centre on més del 80% de l'alumnat és de famílies vulnerables.
4: Llavors, aquests nens estan tot el dia aquí a l'escola patint a 34 graus i després arribaran a casa seva i possiblement tampoc podran baixar aquesta temperatura. Això en què se tradueix? Pues que hi ha molts nens que acaben anant al metge, al pediatre, perquè els fa mal el cap, els li fa mal la panxa.
3: De moment, seguiran resistint amb l'ajuda dels ventiladors.
1: Doncs bé, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerten que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles. El gremi es posi a disposició del govern per adaptar els centres a les onades de calor, però recomana apostar per l'aerotèrmica i les plaques solars enfront dels ventiladors, ho ha explicat el director de FEGICAT, Raül Rodríguez.
7: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: Rodríguez considera factible el pla de climatització del govern i calcula 1 milió d'euros per centre, tenint en compte el que ja s'ha fet a la ciutat de Barcelona, però avisa que el gran problema és la manca de treballadors.
7: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
1: Tot i l'augment de la demanda d'aparells, els instal·ladors asseguren que no hi ha problemes d'estoc.
8: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: Küss mich, cha cha cha. Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Arthur Clarke, escriptor de ciència-ficció i autor de 2001, Una odissea de l'espai, deia que qualsevol nova idea molt potent passa normalment per tres fases. La primera, quina bogeria, deixeu-me en pau. La segona, bé, no està malament, és interessant, però hi ha altres coses prioritàries. I finalment, la tercera, jo fa molt de temps que defensava aquesta idea. Avui vull parlar d'una idea que no és que sigui nova, però sí que fa poc que s'ha incorporat als cercles de debat d'actualitat: la creació d'una renda bàsica universal. El dret universal a rebre un ingrés pel sol fet d'haver nascut, universal de totes les persones, individual de cada persona, no de les famílies, i incondicional, sense cap obligació a canvi. Aquest fet deslligaria la idea d'ingrés de la del treball i plantejaria la necessitat de fer una redistribució de la riquesa real per tal de finançar-la. El debat hi és, i ha arribat a la premsa: New York Times, The Spiegel, Le Monde, The Wall Street Journal, i quan se'n parla tant, no tothom a favor, evidentment, potser hem de pensar que alguna cosa està a punt de passar. Fins i tot se n'ha fet alguns experiments a la Índia, Namíbia, Finlàndia, on s'ha demostrat que és una idea d'empoderament per a les dones i que augmenta la percepció de benestar i salut dels ciutadans. Aquesta és la idea: un ingrés universal sustentat amb impostos. Hi estaríeu d'acord? Penseu-hi, amb tots els pros i contres. De moment, encara és una idea delirant per un futur incert. De moment. I m'acomiado amb una altra cita de Clark: l'única manera de descobrir els límits del possible és aventurar-se cap a l'impossible. Perquè tots els avenços, un dia, van ser utopia.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: La mula nostra mula, demes voleu allotjar, demes voleu allotjar, anem a allotjar dels altres, hola, tots hi podrem allotjar, hola, tots hi podrem allotjar. La mula nostra mula, què hi haurà per sopar, què hi haurà per sopar, hi haurà per dur i golles, hola. Un capó per barrejar, hola, un capó per barrejar. Les dames són tipes, hola, parlen de descansar, parlen de descansar. Agafen el llum criada, hola, ves-les acompanyar, hola, ves-les acompanyar. Agafen el llum criada, hola, ves-les acompanyar, i a la cambra

Vor ten kalce z Brmy je zola, pistole z oku stát, ola, pistole z oku stát. Vor ten kalce z Brmy je zola, pistole z oku stát, zakrýla ze sproufí neola, lamuva nespliká, ola, lamuva nespliká. A ja mu luno stramu ola, que buena te lucha, que buena te lucha, y en verde lucha dame sola, ne voy a luchar soldat sola, ne voy a luchar soldat. Por ten calce vermelle sola, pistolas al costat, pistolas al costat, a ya mu luno stramu ola, ne buna descansa ola, le buna descansa. La criada está en tu neola, los corts hi va quedar, los corts hi va quedar, mille nits al sol està amb sola, cap a baix varen baixar, hola, cap a baix varen baixar. Em porten un atxe encesa, hola, un atxe d'una mà, un atxe d'una mà, passen d'encambre en cambre, hola, qui dorm bé dormirà, hola, qui d'ell hi ballarà.

0: capa la cuina volar. La criada hi varen trobar, la criada hi varen trobar. En troba la criada volar, que s'hi fany a ronxar, volar, que se'n fany a ronxar. Entre mitja carn i ungla volà, la comencen a punxar, la comencen a punxar, i amb agulles vermelles, hola, bé la varen ben punxar, hola, bé la varen ben punxar. Com més fort l'empunxaven, hola, més ella va ronxar, més ella va ronxar. Se'n salten a de fora, hola, se'n posen a xiular, hola. Se'n posen a xiular. Se'n passen a de fora, hola, se'n posen a xiular. La criada és tant una, hola, la porta els hi va tancar, hola, la porta els hi va tancar. Abre la porta, criada, hola, sopar t'hi volem pagar, sopar t'hi volem pagar, sopar ja volen doni, hola. La porta no s'obrirà, hola, la porta no s'obrirà. Abre la porta, criada, hola, 100 duros t'hi volem dar, 100 duros t'hi volem dar, ni per 100 ni 150, hola, la porta no s'obrirà, hola, la porta no s'obrirà. Ni per 100 ni 150, hola, la porta no s'obrirà. Ronons i clatxa encesa, hola, que llatxa d'una mà, hola, que llatxa d'una mà. Platja volanderia, hola, si l'em podia pagar, si l'em podia pagar. Quiri, sal i vinagre, hola, que prou se pagarà, hola, que prou se pagarà. Treveu la mà clot de la porta, hola, l'atxa us hi vull donar, l'atxa us hi vull donar, i en verd de dalt i l'atxa, oh, calà, cop d'estat li va donar, hola, cop d'estat li va donar. Ja de gust el de la pera, hola, vet-te'n podrà recordar, vet-te'n podrà recordar, t'ha salvat de la vida, hola, i l'hostal de cremar, hola, i l'hostal de cremar. De tres padrins que en tenes, hola, li'n podes de triar, li'n podes de triar, si cap d'ells no t'hi agrada, hola, amb mi es podrà casar, hola, i amb mi es podrà casar.
1: Festa de la bellezza a Vila Sacra. Sensacional.
2: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa, a Vilasacra. Sensacional.
6: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
7: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
6: Algú se sent com una estrella.
8: La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels altres. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: de ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La municipal.

0: Parlem ara uns minuts dels senyals sonors. Per exemple, el Barça anuncia els canvis de jugadors als partits de futbol que juga a Montjuïc amb aquest senyal sonor. Aquestes són les tres primeres notes de l'himne. Els senyals fan de reclam, serveixen per cridar l'atenció quan es vol anunciar alguna cosa al transport públic, per exemple. En trobem diferents exemples. I els hem analitzat amb el músic, divulgador musical i company Joan Vives en aquesta informació que ha recollit Joan Garcia amb el muntatge d'Enric Vidal.
1: Avís de propera parada al metro.
2: Aquesta sintonia o jingle és molt escueta. La tríada de l'acord és probablement la reducció a l'essència del que és un identificatiu sonor. A més, és conclusiu, per tant, vaja, escuet i eficaç.
1: Encara més breu. Avís de propera parada als autobusos de TMB.
2: Aquest, a diferència de l'anterior, sembla que quedi com una mica més suspès, com si el fet d'anar cap amunt intentés mantenir l'atenció del públic, però continua mantenint la idea de captar l'atenció a través d'un senyal sonor que va més enllà d'un simple timbre com es feia antigament.
1: Ferrocarrils de la Generalitat també fa servir només dues notes.
2: Dominant tònica, així acaben totes les obres de música clàssica i de música atonal. És conclusiva, rotunda.
1: Els trens de Rodalies de Renfe és més llarg.
2: Aquí la diferència que hi ha amb les anteriors és que juguen amb dues acords de dues notes. Aquest so que sembla una marimba, doncs, vol com endolcir, ser amable, busca una sensació com més agradable, potser perquè s'associa a un viatge una mica més llarg i que l'anirem sentint de manera repetitiva, doncs que sigui com un so en forma de somriure.
1: I als trens i estacions francesos, la companyia SNCF té un senyal més polifònic.
2: Interessant, és modern, vol ser com experimental, connecta amb l'esperit urbà, és una manera així com exòtica i que a més no és conclusiu, faltaria el ximpunt final, diguéssim, no? Per tant, ens deixa l'expectativa, vaja, però jo crec que aquí el que destaca més és que vol ser modern, no pretén ser simplement eficaç i bonic, sinó que li vol donar un plus de per dir alguna cosa, d'avantguarda.
1: I ara el so de l'autobús més premiat, el de la pel·lícula El 47, un autobús de l'any 1968. Així sonava l'avís de petició de parada.
2: Home, jo crec que aquest tipus d'avís, les persones que acumulen joventut el recordaran perquè és el que es feia sempre. En el moment en què hi afegim notes i una cadència musical, aleshores vol dir que volem que sigui com d'alguna manera l'equivalent a una marca comercial. És com si agaféssim el logo de la Coca-Cola i el convertíssim en so. Els publicistes aprofiten tots els recursos que tenen per promocionar el producte i és com si això hagués transcendit en el món de la comunicació sonora en els diferents transports o espais escènics, etc. Però vaja, en resum, aquest seria el clàssic. Això és com si tornéssim al Can Gregorià.
1: I acabem amb un so del teu àmbit, Joan. Segurament el més simfònic. Així avisen a l'Auditori de Barcelona 5 minuts abans de començar el concert.

és preciós, és, això se'n diu Lament de Dresden, és un tema que és religiós, el fa servir Mendelssohn a la Sinfonia La Reforma, el fa servir Wagner a l'òpera Parsifal, és molt bonic, molt delicat, molt suau, és una manera, allò gairebé a cau d'orella, de dir-vos atenció que d'aquí 5 minuts començarà el concert, no? És una manera com molt refinada que fa servir en aquest cas l'auditori d'avisar, doncs això, els assistents al concert que està a punt de començar, i a més amb tota la semiòtica clàssica d'un tema que ens connecta amb la tradició romàntica germànica.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 57.
2: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
1: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
0: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Oh! On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: I parlant d'emocions...
13: 37.
14: Vale.
15: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Silencio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Sí, bones. Mira, jo truco perquè només hi una salutació, si em puc saludar. Una salutació a la meva xicota, que es diu Adriana. I una pitada per tu, que sé que t'agrada també molts cops.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs. Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
8: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
5: Adeu!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana portin pales detectores d'armes blanques. És una mesura que va sortir endavant la setmana passada, just després d'un cap de setmana on s'han registrat 5 apunyalaments a la ciutat. Diu l'alcalde Jaume Collboni que hi ha realitats que no es poden normalitzar.
2: Malauradament, doncs aquest cap de setmana s'ha produït una concentració d'aquests incidents que jo vull condemnar i vull advertir que no normalitzarem i que posarem tots els recursos disponibles i més per prevenir que això passi a ser la normalitat a la nostra ciutat.
1: Els incidents amb arma blanca van tenir lloc al Poblenou, Ronda de Dalt, Carmel i també al Turó de la Pell.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vilasacra, és el remei.

0: tot i la secada.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
4: En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
5: Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.

0: Feste della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sense

0: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
1: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, del meu ànima, de la meva vida. Què tal? Què tal la loteria? Bé, la loteria o com sempre? Passa de llarg, no? És que no tenim sort, és que no... Però bé, la sort la tenim amb unes altres coses. Per exemple, veiem el cel, respirem, podem gaudir de la mirada, del cel, de la vida, de la família, dels amics, dels menjars. Hi ha gent que no té que menjar, nosaltres sí. Per tant, tenim sort. Si a més...
2: El pitu del sereno.
1: Doncs mira, aquí al nostre costat, ja saps que tens la teva cadireta neta i polida, els teus cruzanets, si no t'agraden els xurros, els teus melindros, els teus carquinyolis, també els carquinyolis, també ja, que no ens faltin, les ensaïmadetes, duradetes, i jo el davantalet, que ja el tinc posadet, com també ja sabeu, on clarament hi diu, amb lletres ben grosses, el vostre servidor incondicional, jo mateix. També he començat dient que tinc que agrair amb tot el meu cor a la bona gent que he conegut al llarg d'aquest primer temps, que ha estat molta i tota ella doncs bona i diferent, doncs agrair-li el fet de que m'han ensenyat poc a poc i amb bona lletra, m'han ensenyat moltíssimes coses. Podria fer una llista, però segurament me'n deixaria molts de noms. Per tant, a tots, absolutament a tots els que he conegut, a totes les persones que he conegut en la meva primera etapa, agrair amb tot el meu cor el que m'han ensenyat. Que, com dic, no ha estat poc. També vull agrair als companys actuals, a tot l'equip, el suport, la confiança que m'han donat i, evidentment, el temps ha demostrat que a vegades hi ha qui parla massa. Sí, ja ho sabeu vosaltres, això. El temps ha demostrat que això és una bassa d'oli, que aquí hi ha una pinya autèntica, hores d'ara, i que jo continuaré lluitant, continuaré aportant des de darrere tot el que sé, perquè vull, desitjo, i ha de ser així, que aquesta tirarà endavant sense cap mena de dubte. He anat sembrant i puc recollir. És fàcil, la cosa. Tu sembres, allà, pam, va sembrant i va recollint. La vida és així de senzilla i de complicada. I amb tot el meu cor i amb tot el meu carinyo, avui, que sigui el que sigui per bé, que sigui el que sigui, jo continuaré.
2: La vida sona bé. Escolta-la. Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
16: Moltes gràcies.
3: Radio Vila Sacra, sencillamente.
4: Hola, molt bon dia.
5: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
6: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
7: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.

0: I parlant d'emocions,
1: 68.
2: A l'Espai Gironès regalem 12.000 euros en benzina.
3: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
2: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
3: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar. Mira, mira.

0: I parlant d'emocions.
1: 98.
0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses dimecres des del migdia i fins a la mitja nit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: De moment, les màximes més altes, 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat, al Masroig, 36 a Gandesa, Sant Romà d'Abella, 36 a Cardona, i ha baixat una miqueta la temperatura cap a les comarques gironines, encara però 35 a Girona, per exemple, o al Pirineu, als 31 de Viella. Estabilitat, sol, a l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres. Ho farà sobretot a partir del migdia i la tarda. Al matí sí que augmentarà una mica la nuvolositat, alguna primera gota a final del matí es pot deixar escapar cap al litoral, poqueta cosa, però després els ruixats, les tempestes guanyaran intensitat i extensió. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya: ruixats, tempestes localment intenses, més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en alguns casos 40 litres per metre quadrat en aquest sector a primera hora de la tarda entre la Garrotxa i punts de la Selva, i després entre el vespre i la matinada aquests ruixats i aquestes tempestes arribarien a la mateixa línia de la costa. Les temperatures baixaran, que us començarà a notar el descens del termòmetre. Encara els valors més alts poden passar d'aquests 30 graus, però ja es notarà els valors molt més normalitzats i es farà més evident de cara a dijous.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
8: Ep, sí i no.
9: Cal explicar-ho.
7: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
10: Ei, és Ràdio Vilasacra!
7: Comença a cuidar-te cada dia.
11: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
12: L'Iran rebutja qualsevol diàleg amb els Estats Units per posar fi a la guerra. El cap del màxim òrgan de seguretat iranià ha demanat a la gent que no es distregui amb les contradiccions de Donald Trump, que, segons ell, intercala els anuncis que no hi haurà més converses amb els anuncis que estan preparats per reprendre el diàleg. Aquest alt dirigent assegura que no hi haurà negociacions fins que no es compleixin les condicions de Teheran. És la resposta del règim a l'última declaració del president nord-americà a la seva xarxa social, on afirma que l'Iran ha estat desesperat per arribar a un acord i diu que es manté obert a reprendre el diàleg. Unes paraules que busquen calmar els mercats amb un preu del petroli que no pare de pujar. A Europa avui se situa per sobre dels 107 dòlars. El bloqueig del crud provinent de l'Aràbia Saudita ha motivat l'encariment. Pràcticament està tancat l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen també tanquen el Mar Roig i un oleoducte va ser atacat divendres.
13: Ràdio Vilasacra.
14: Davant un futur tan canviant com incert.
15: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: informació, música, entreteniment.
1: Desperta.
2: Aquesta és l'hora feliç.
3: Hora, hora, hora. Ai, ai, biribiribimbo. Ai, ai, biribiribimbo. Biribiribiribiribiribiribiribiribiribiribimbo.
4: No et confonguis. Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Va, talla el rotllo.
6: Bon dia.
7: Bon dia. Salvador Dalí pinta amb un somni.
8: A jugar!

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats? Amb alegria. En ritme. Rehep, hap, dehere, dehere, rehep, hep, ha. Tiquiticongong, patinquincang, tiquiticongong, blanquincang, tiquiticong. Aquesta alegria, que tenim aquí, a casa, és una alegria natural. Per què? Doncs mira.
1: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
2: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
1: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu. Do it!
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: A vegades recuperar-se costa molt.
3: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit Infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

que fos el futur. Imaginem un futur sostenible, on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. Generalitat de Catalunya.

0: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
1: A les 6 del matí. Tanca els ulls.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vilasacra. Sensacional.
5: Els ecosistemes protegeixen totes les formes de vida de la Terra. Per això ens comprometem amb la preservació dels espais naturals i la biodiversitat. Treballem per un futur més sostenible per a les persones i el planeta, amb la força de les aliances, l'impuls de la innovació i el desenvolupament d'infraestructures verdes. Uneix de la generació restauració.
6: Totes les veus del territori.
7: Ah!
8: Ep!
7: Reggaeton.
8: Sí.
7: Ojo, eh? Clic-clac, allò clac, que facin clic-clac, sí, i sí, que s'enganxin. Sí. Senzillament perfectes, perfectament senzills.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: L'Espai Gironès. Regalem 12.000 euros en benzina.
2: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
1: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
2: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Escolta.
4: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
5: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
6: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: D'un estil anem a l'altre.
2: Extra! Extra!
3: Perfecte.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
2: Fem salut.
3: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
4: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
2: I parlant d'emocions.
5: 71. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
3: Ep, sí i no.
4: Cal explicar-ho.
2: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
5: Ei, és Ràdio Vilasacra!
2: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Open Gangnam Style.
1: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.
2: Here we go. A one, a two, una, dues i tres, i...

0: gràcies per escoltar-nos.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, buenos días. Habéis sido fantásticos dejar a la gente que opine y que diga lo que quiera. Eso, la libertad para mí es lo más grande que hay. Y para mí eso es muy importante. Sí, aunque no he llamado mucho porque además estoy en el trabajo. Pero quería daros las gracias y de verdad que no os voy a olvidar. Me parece estupendo y a ver si nos conocemos algún día. Un abrazo para todos.
3: Radio Vila Sacra.
4: Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses dimecres des del migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent.
5: El temps.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: De moment, les màximes més altes, 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat, al Masroig, 36 a Gandesa, Sant Romà d'Abella, 36 a Cardona, i ha baixat una miqueta la temperatura cap a les comarques gironines, encara però 35 a Girona, per exemple, o al Pirineu, als 31 de Viella. Estabilitat, sol, a l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres. Ho farà sobretot a partir del migdia i la tarda. Al matí sí que augmentarà una mica la nuvolositat, alguna primera gota a final del matí es pot deixar escapar cap al litoral, poqueta cosa, però després els ruixats, les tempestes guanyaran intensitat i extensió. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya: ruixats, tempestes localment intenses, més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en alguns casos 40 litres per metre quadrat en aquest sector a primera hora de la tarda entre la Garrotxa i punts de la Selva, i després entre el vespre i la matinada aquests ruixats i aquestes tempestes arribarien a la mateixa línia de la costa. Les temperatures baixaran, que us començarà a notar el descens del termòmetre. Encara els valors més alts poden passar d'aquests 30 graus, però ja es notarà els valors molt més normalitzats i es farà més evident de cara a dijous.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té per a mi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
10: Bon Preu Esclat.
11: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
12: Ep, sí i no.
13: Cal explicar-ho.
11: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
14: Ei, és Ràdio Vila Sacra.
11: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
1: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
0: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
1: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
0: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.
2: Sintonitza l'emissora on la bona música mai s'apaga. A Ràdio Vila-sacra, la

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La inflació continua en augment i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, és a dir, els carburants i l'electricitat. A la Bossa Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de començaments del 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, ha pujat un 9%, però sobretot de la gasolina, que s'ha incrementat un 17%, i el gasoil encara més, un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims pel dièsel i han baixat els 5 per la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, els llegums o els cítrics, amb increments de preu d'entre el 12 i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
1: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest any es tanqui amb una data del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situa en el 3,3% i que es mantingui en 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que es marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès.
3: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament.
4: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Recordi bé.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: És que té de tot.
7: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que va...

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
1: Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí?
2: Yes. Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
1: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
4: Impulsem les nostres carpes.
5: Saltem amb la poesia.
4: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
5: you, Impulsem la cultura.
6: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
7: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autor es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi. El Subi va venir a fer l'activitat dels viatges de la Sisa. Nens i nenes vam llegir el conte i després ens vam haver d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més. Un altre final és que el Quimet i la Martina tenen fills. Un altre final és: el Quimet i la Martina tenen un fill mig girafa, mig ratolí. Un altre final és: el Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix. L'últim final és: la Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. Moltes gràcies. Esperem que us llegiu el llibre. Adeu!
6: Un viatge en el temps.
8: Que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
9: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música.

0: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
1: A punt per dir sí?
2: Yes.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 d'agost del 2024.
1: Els Mossos han identificat en un sol dia 112 persones i n'han detingut 5 més en una operació contra els robatoris fets a bord d'un patinet elèctric. El dispositiu policial es va fer dijous passat al districte de Sants Montjuïc de Barcelona amb una cinquantena d'agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana i van confiscar 7 patinets a lladres que ja els havien detingut diverses vegades. De fet, del centenar d'identificats n'hi havia que acumulaven 473 antecedents. Els lladres utilitzen els patinets elèctrics per fugir a tota velocitat i la majoria de les víctimes són turistes. Ho ha explicat l'intendent i cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona, Rafa Tello.
2: Normalment, turistes que veuen que es descuiden més d'unes mínimes mesures d'autoprotecció, que sí que les persones autòctones doncs tenen més, no? Nosaltres donem consells de seguretat perquè vagin en compte, però el turista és el que sol ser més atacat a la via pública.
1: Des del maig, la policia ha identificat més de 700 persones, n'ha detingut més de 80 i han confiscat un centenar de patinets.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
2: Un, dos, tres, raona un cop més.

0: Música seleccionada, el detall per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
1: Mira, ens encanta i ens agrada la seva naturalitat.
0: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
1: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
0: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
1: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
0: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
2: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
3: Com et quedes?
4: Sóc un envàs de vidre i tinc un missatge per tots aquells que trobeu una ampolla i quan l'obriu descobriu que té un geni dins. Un cop us hagi despatxat els tres desitjos, sisplau, llanceu l'ampolla a un contenidor. Perquè no serveix de res ser immensament ric, tenir èxit en l'amor ni la vida eterna, si fem malbé al medi ambient.
5: El vidre pot tenir moltes vides. Recicla'l.
6: Ecovidrio i Generalitat de Catalunya.

recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Els pops poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
1: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses dimecres des del migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: De moment, les màximes més altes, 39 graus a Vinebre, 37 a Torroja del Priorat, al Masroig, 36 a Gandesa, Sant Romà d'Abella, 36 a Cardona, i ha baixat una miqueta la temperatura cap a les comarques gironines, encara però 35 a Girona, per exemple, o al Pirineu, als 31 de Viella. Estabilitat, sol, a l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres. Ho farà sobretot a partir del migdia i la tarda. Al matí sí que augmentarà una mica la nuvolositat, alguna primera gota a final del matí es pot deixar escapar cap al litoral, poqueta cosa, però després els ruixats, les tempestes guanyaran intensitat i extensió. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya: ruixats, tempestes localment intenses, més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en alguns casos 40 litres per metre quadrat en aquest sector a primera hora de la tarda entre la Garrotxa i punts de la Selva, i després entre el vespre i la matinada aquests ruixats i aquestes tempestes arribarien a la mateixa línia de la costa. Les temperatures baixaran, que us començarà a notar el descens del termòmetre. Encara els valors més alts poden passar d'aquests 30 graus, però ja es notarà els valors molt més normalitzats i es farà més evident de cara a dijous.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu Esclat.
8: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
9: Ep, sí i no.
10: Cal explicar-ho.
8: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
11: Ei, és Ràdio Vilasacra!
8: Comença a cuidar-te cada dia.
12: Apunta bé.
13: La música de la teva vida.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Festa de la bellesa a Vila Sacra. Sensacional.
2: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
3: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
4: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
5: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
2: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila Sacra.

0: deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaint tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaint i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Esperança. Amb l'esperança d'esperar més de tot i sobretot de nosaltres. I si per alguna cosa està servint aquest període estrany i quasi de pel·lícula apocalíptica, almenys a mi, és per buscar encara més el significat de moltes coses. Algunes tan senzilles com el perquè d'un nom. La setmana passada va ploure i va fer sol alhora, i com d'acostum a l'Empordà vam poder gaudir d'un fenomen preciós, l'aparició de l'arc iris o arc de Sant Martí. I al veure'l i gaudir d'ell vaig pensar, arc iris? Pels colors que pot apreciar l'iris humà, vermell, taronja, groc, verd, blau, indi, violat. Però per què es dirà arc de Sant Martí? I dit i fet, ho vaig buscar i vaig trobar dues explicacions. I curiós, les dues d'origen català, i una d'elles nascuda a l'Empordà. La primera llegenda catalana explica que Sant Martí de Tous, sant molt apreciat a Catalunya, va donar-li la capa que portava un pobre que es va trobar, i tremolava de fred per la neu que estava caient en nom de Jesucrist. I que a l'anomenar-lo, el cel es va obrir, el sol va aparèixer i es va formar un gran arc iris que va fer que desaparegués la neu i entrar en calor al pobre que havia ajudat. Per això tothom coneixem aquest fenomen amb el nom d'Arc de Sant Martí. La segona llegenda neix d'algú de l'Empordà que se la va inventar. Aquesta llegenda parla de que Sant Martí va temptar el dimoni per veure qui feia l'arc més bonic. El del dimoni, fet de gel, va resultar petit i de colors apagats. Sant Martí va crear un de vidre i de colors brillants. Els devots de Sant Martí van explicar la història durant generacions i d'aquí fins a l'actualitat. Sigui quin sigui l'origen del nom d'aquest fenomen i la seva extensió més enllà de Catalunya, ara quan vegi l'arc iris, a part de gaudir de tots els seus colors, podré veure Sant Martí fent-li la juguesca al dimoni i guanyant-li i cuidant dels que més ho necessiten. Una altra cosa presa i una altra cosa per gaudir.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107.5 FM, ara i sempre, la teva veu.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: Radio Vila Sacra.
12: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
13: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: Ràdio Vila-sacra.
18: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Meteocat fa balanç de l'any pluviomètric, és a dir, quan ha plogut a Catalunya, i les últimes dades deixen un any especialment plujós a les Terres de l'Ebre i amb més dèficit de precipitacions al Pirineu Occidental. Més detalls, Mireia Moreno.
2: Quan parlem d'any pluviomètric, ens referim al període entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'estiu del següent. No és un any natural, perquè coincideix amb el moment en què la humitat del sol comença a recuperar-se. I segons el darrer any pluviomètric del que tenim dades, és a dir, entre 2025 i 2026, ha estat un any plujós, una mica menys que l'anterior, i amb precipitacions irregulars arreu de Catalunya, un fet que és habitual a casa nostra. Anna Rius és cap de serveis climàtics del Meteocat.
3: Que a les comarques del sud, sobretot al Montsià, podem dir que ha estat extremament plujós, perquè hi ha estacions com Amposta o Santa Bàrbara o Mas de Barberans, on la precipitació dobla el valor de la mitjana. Suposa un 200% del valor de la mitjana.
2: I tot plegat a l'espera de veure com impacten els temporals derivats del canvi climàtic sobre aquestes dades. Lluny queda ja l'episodi de sequera de fa 3 anys, però assegura que la tendència és cíclica i tornarà a haver-hi manca d'aigua en un futur, si bé és impossible preveure quan passarà. Per això, recorda, la clau està en mantenir una bona gestió dels recursos hídrics.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
4: Festa de la bellesa a Vila-sacra. Sensacional.
5: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
6: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
7: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
8: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
5: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa, a Vila-sacra.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra.
13: Hola, la puc ajudar?
14: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
13: No sé, és un canvi molt dràstic.
14: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
15: Vila-Sacra sense punxero. FM.
16: Ràdio Vila-Sacra, la de l'Empordà. I punt.
17: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació... Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

0: l'Espai Gironès. Regalem 12.000 euros en benzina.
1: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
0: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
1: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: protagonistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Em sento molt sola. Estic sola? Però és que m'hi sento. És molt emocionant. Doncs és clar. És molt emocionant pel detall, perquè jo que estic sola, sóc independenta de sempre he sigut, no he creat família, m'he trobat que els entorns han anat desapareixent i ara és això el que me sento més, sorpresa, no?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Pelamax, les pela ben pelades.
1: Que bonics són nous anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La mortalitat per suïcidi a Catalunya disminueix un 17% des del 2022, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2025 es van produir 556 morts. El Departament de Salut reconeix que, malgrat aquesta evolució és favorable, continuen sent xifres altes, sobretot tenint en compte que són morts que es podrien evitar, Marga Esparza.
2: L'any 2025, les temptatives de suïcidi ateses als serveis d'urgències i a la xarxa de salut mental van disminuir un 7% respecte a l'any anterior, unes xifres que mostren una major capacitat per detectar les situacions de risc. Durant el període 2021-2025, el Departament de Salut va impulsar un programa per prevenir i detectar precoçment les conductes suïcides, amb l'opció de rebre atenció al 061 24 hores al dia durant tot l'any. Aquest telèfon va rebre 52 consultes diàries durant el 2025. En aquestes consultes, la mitjana d'edat que més demanava ajuda és de persones d'entre 20 i 29 anys, seguit de la franja d'entre 40 i 49. També s'han format professionals de l'àmbit de l'educació, justícia o universitats perquè puguin identificar casos. Ara es posa en marxa un segon pla per incrementar les accions que permetin reduir encara més aquestes xifres. L'objectiu és que sigui més fàcil la cerca d'ajuda i que tinguin una resposta ràpida.
1: I continuem amb tu, Marga, perquè evitar els suïcidis i els intents de suïcidis entre els joves és un dels principals objectius, i per poder arribar a ells i que trobin un espai on poder verbalitzar els seus problemes es va crear ara fa 4 anys els xats en línia de la Fundació Ajuda i Esperança, un servei, Marga, que cada any incrementa les connexions als joves a través d'un xat amb els voluntaris de la Fundació.
2: L'opció de la trucada telefònica sempre havia existit, però els joves no trucaven. Per això es va posar en funcionament el xat. Nekane Navarro, directora d'Esperança en línia.
3: Des que es van posar en marxa aquests serveis de WhatsApp, que va ser perquè els joves no trucaven, veiem que la franja d'edat de persones més joves no estaven còmodes agafant el telèfon i parlant, es va posar en marxa aquest servei via WhatsApp i des de llavors va creixent any rere any en el nombre de converses.
2: En el que portem d'any respecte a l'any passat, ja s'han incrementat un 23% les activacions dels serveis d'emergències.
3: L'evolució que han fet aquests serveis en aquests darrers anys ens preocupa molt, que cada vegada ens trobem més ideacions suïcides a les trucades, no?, dels joves. Veiem que en el que portem d'any, fins al 31 d'agost, s'han fet moltíssimes més activacions de serveis d'emergències que l'any passat des dels serveis de WhatsApp per joves, i s'han fet més rescats.
2: Els principals motius pels quals els joves activen les converses en aquest xat són per problemes relacionals, ansietat, depressió i també per la solitud no desitjada.
3: En aquesta etapa tan interconnectada estem perdent els vincles i ens sentim sols, no?, i soles. El seu món digitalitzat, mediatitzat per les xarxes moltes vegades, no?, aquest voler agradar, situacions també d'assetjament, de bullying, doncs tot aquest tema té una repercussió molt directa en els problemes relacionals, no?, i és el que porta segurament aquestes situacions tan complexes.
2: El servei del xat la tenen 100 voluntaris que, en cas de trobar-se amb una conversa amb un intent de suïcidi en procés, avisen de forma paral·lela al SEM.
3: Llavors aquest voluntari contacta amb una persona que està de guàrdia i és la persona que parla amb els serveis d'emergències directament, perquè en cap moment deixem a la persona sola. I una altra persona és la que va compartint amb els serveis d'emergència la informació. Fins que arriba l'ambulància, acompanyem la persona.
2: Però aquests voluntaris també compten amb un suport personal i tenen a la seva disposició un servei psicològic extern amb atenció durant 24 hores en cas de necessitar-ho.
0: Observar, raonar i triar 24 hores al dia.
4: És Ràdio Vila-sacra.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

0: i el veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
1: Confirmat!
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
8: Sí.
9: Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.
11: Saben en la calle lo que son los ninis?
12: Ninis? Ni idea, macho.
13: Ah, sí, los policías, ¿no?
14: ¿Pero qué estás diciendo tú?
15: ¿Sabéis lo que dice una impresora a otra, no? Dice, ¿estas hojas son tuyas o es impresión mía?
16: Dolent, molt dolent.
17: Y atensa,
18: el juez me ha dicho que quedó en libertad, que nada, que me echa, y se ha acabado todo el rollo, y me ha echado. Ya ves, una p*** pero grande, porque ahora no tengo yo dónde ir, ahora tengo que robar.
19: A mí me sembla patético todo eso, me sembla molt, molt, molt lamentable.
20: I parlant d'emocions...
21: 37.
22: Vale. Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: sabies que...
1: En tots els punts del planeta, l'any no comença en la mateixa data, sent l'exemple més clar l'any nou xinès. Però quan mirem el nostre calendari, l'any comença l'1 de gener i té una explicació. Tot es deu a les festes paganes romanes i al calendari que l'emperador Juli César va introduir fa 2.000 anys. Tradicionalment, l'any nou començava el primer dia de març. No obstant això, era el gener quan els cònsols de l'antiga Roma assumien el govern, de manera que Juli César, a l'any 47 abans de Crist, va modificar el sistema i va crear el calendari julià. Així els romans van dedicar llavors el dia 1 de gener a Janus, el déu de les entrades i els començaments. Amb l'expansió de la cultura occidental a la resta del món durant el segle XX, l'1 de gener va esdevenir una data de caràcter universal, excepte en alguns llocs com l'Àsia.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.

0: Tanca els ulls.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
3: Molt bé, no?
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
5: Permeti'm la documentació.
6: Hola, Laia.
5: Ostres, Mireia.
6: Ja ets mossa d'esquadra?
5: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
6: Jo continuo preparant-me online.
5: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
7: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots...

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
2: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb mil activitats?
1: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
2: Informa-te'n a empordaturisme.com.
1: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme. Ets Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Bé, no?
3: Sabies que...
2: El primer semàfor del món va ser instal·lat el 10 de desembre de 1868 a Londres, prop del Parlament de Westminster. Dissenyat per l'enginyer ferroviari John P. Knight, no era elèctric, sinó que funcionava amb gas i tenia braços mecànics que s'alçaven i baixaven per indicar aturar o avançar. Un policia el controlava manualment i els llums de gas vermells i verds s'encenien a la nit. Curiosament, aquest semàfor va tenir una vida curta. Va explotar un mes després, ferint l'operador a causa de la perillositat del gas. El disseny modern dels semàfors elèctrics va aparèixer als Estats Units al 1914 a Cleveland, Ohio, amb llums de color vermell, groc i verd. Aquesta innovació va revolucionar la gestió del trànsit urbà, reduint accident i caos. Els colors escollits no són arbitraris. El vermell associat al perill i el verd a la seguretat, ja que eren usats a les senyals ferroviàries.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Ens ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem. I deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
9: Us en recordeu?

Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.

0: només el 54% de les persones que s'informen a través d'internet els preocupa que les informacions que llegeixen siguin certes. Ho conclou l'últim estudi Digital News Report de l'Institut Reuters. Per revertir aquesta situació, entitats com el Col·legi de Periodistes o Learn to Check, aprendre a contrastar, fomenta l'educació mediàtica.
1: Generar una mirada crítica cap a les notícies que trobem a internet i saber distingir què és veritat de què és fals. Aquest és l'objectiu principal de l'educació mediàtica, una assignatura que progressa adequadament a Catalunya, però que encara necessita millorar. Les fake news són un dels perills del món digital, però només preocupen a poc més de la meitat d'aquells qui s'informen a través d'internet, segons l'últim estudi Digital News Report de l'Institut Reuters. Un risc potencialment a l'alça per l'auge de les xarxes socials com TikTok, que cada vegada més adolescents fan servir per informar-se, segons el mateix estudi. En aquest context, el Col·legi de Periodistes impulsa una nova web amb eines i tallers per promoure l'educació mediàtica i donar continuïtat al programa Premsa a les Escoles, que des de fa 14 anys fan en instituts catalans. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes, ens explica la importància de l'alfabetització mediàtica.
2: Això el que aconseguirà és que la societat estigui molt més informada i, per tant, aquí guanyarem tots. Hauria de ser una assignatura que fos obligatòria, és a dir, que estigués inclosa en els currículums de tots els instituts. Potser els últims cursos de primària també hauríem de tenir-los en compte tots plegats, perquè ara es té telèfon mòbil abans de la secundària, és a dir, als 10 i 11 anys.
1: La doctora en comunicació i periodisme i impulsora del projecte Learn to Check, Nereida Carrillo, creu que l'educació mediàtica a les aules es pot tractar des de diverses assignatures, com matemàtiques, ciència o filosofia. També alerta, això sí, dels perills a llarg termini de tenir una societat amb una educació mediàtica deficient.
3: Erosionar la confiança en les institucions i en la societat, no? Erosionar la confiança en les institucions democràtiques, en la ciència i els científics, polaritzar la societat, i jo crec que sense confiança no podem avançar.
1: A més dels joves, hi ha un altre col·lectiu vulnerable davant de les notícies falses, la gent gran.
2: La gent gran també està accedint des de ja fa molt temps, per tant, té la possibilitat que li arribin a través d'aquestes xarxes mentides, que li arribin fake news i que, per tant, es pugui anar difonent indiscriminadament, evidentment sense mala voluntat. Per tant, hem d'anar als casals de la gent gran i també hem d'anar als centres cívics.
1: Però què podem fer per saber si podem confiar en una informació que trobem per internet?
3: Veure qui ho ha produït, fixar

0: de autoría, la N de novedad, la T de to, la E de evidencias, la R de réplicas y la A de ampliar.
1: Un dels referents mundials de l'educació mediàtica és Finlàndia, que l'any 2014 va incorporar aquesta formació com una assignatura escolar més.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: anys d'intel·ligència col·lectiva.
1: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
2: Uala! Déu-n'hi-do. Ai, el nostre estimat gaire. Ai, un altre tret genuí de la llengua que anem perdent. Va, centrem-nos. Sabeu de què parlo? Equival a molt. I recordem que en català es fa servir en oracions negatives, interrogatives i condicionals. No hi ha posat gaire tomàquet. Hi has posat gaire tomàquet? Si hi ha gaire tomàquet, no en menjaré. Ara tot ho convertim en massa o molt. I ja s'ha perdut el valor de gaire. Sovint diem que no tenim molta gana o massa gana. Però hauríeu de dir que no en teniu gaire de gana. Massa només vol dir en excés. Si menges massa pa amb tomàquet, agafaràs un empatx. Així que ja ho sabeu, feu un esforç per preservar l'ús del gaire a les oracions negatives, interrogatives i condicionals. No costa gaire res. Força gaire! Ai!
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Martina ens convida a berenar un bon poema acompanyat de pa i xocolata. El sentim?
6: Hola, sóc la Martina Molino Pasqual. El poema que he escollit es diu Pa amb xocolata. I ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Pa amb xocolata. Un bon tros de xocolata, un bossí petit de pa, són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa la xocolata. Fa curt i així el compte de la vella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar.
5: Quin poema més bo! Tan bo com el pa amb xocolata. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
2: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé és saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
3: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: 012. La millor resposta.
1: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
2: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
0: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, bon dia. Mira, jo voldria, quan es parla de l'església, jo voldria puntualitzar una cosa. Crec que hi ha dues esglésies, realment. Jo tinc un tiet avi que és mossèn d'una parròquia d'Horta, i crec que hi ha dues esglésies, la de l'opulència, la dels bisbes, la dels papes, la de la gent que viu amb una capa per sobre de tots els altres, i la del mossèn, la del capellà que està a peu de carrer. Aquest que coneix realment la realitat de la gent, crec que tenen una sensibilitat especial. Crec que ells defensen la seva creència, però són capaços de treballar pels altres, siguin musulmans, siguin homosexuals, siguin el que siguin. Són gent que confessa a l'altra gent, són gent que participa de les activitats del barri, les faci qui les faci, i són gent que es fan estimar i que crec que són realment el valor que pot aportar l'Església a la societat.

0: ¿Ahora qué hago, ma? ¡Ay, qué alegría! Yo me tomaba una botella. Ahora que quito todos sentidos. Ahora soy capaz yo de subirme a la Giralda sin muñeco ni nada.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
3: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent, si vols sentir.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els experts se sumen al crit d'alerta dels magnats de la intel·ligència artificial. Els especialistes creuen que cal més control humà sobre aquesta tecnologia, encara que posen en dubte els interessos reals darrere de les preocupacions del sector. La consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, creu que tot plegat té més a veure amb una estratègia comercial de sortida a borsa.
2: Lo disfrazan un poco de... Yo lo llamo lavado ético. Esto es lo que están haciendo estas empresas, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual. Están chorizando conocimiento.
1: Des del món de la recerca defensen la regulació del sector, el director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, creu que cal un equivalent a les Nacions Unides per vetllar pel bon funcionament de la intel·ligència artificial.
3: S'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats, que estaven tutelades pels governs, i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que fa el millor que poden.
1: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial. Els experts, com Aranda de Mujeres Tech, critiquen aquesta falta de normatives.
2: És més fàcil lançar una AI al mercado que un juguete o cualquier producto.
1: D'aquí la preocupació al sector pels perills i riscos potencials de la tecnologia. Tot i això, des del sector demanen rebaixar l'alarmisme de molts titulars.
3: Òbviament que una IA mal emprada ha de vigilar perquè realment pot portar escenaris complicats. La part aquella de que la IA pren consciència i fa quelcom que no s'esperava, que no se li havia demanat, jo crec que no hi som encara. Ni en la pròxima dècada. La IA realment no pensa per si mateixa. Segueix instruccions en la millor de les seves habilitats i utilitzant totes les eines que tingui a la seva disposició.
0: Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Cugat Ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te amb els problemes.
8: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
14: Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. La Mirona de Sal. La Mirona.cat.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.
3: Busques inspiració?

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco a poco, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.

En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 90.
4: Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. Tranquilitat i bons aliments.
5: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.

0: Aviam, aperitius ràpids que quedin espectaculars.
1: Canapés, dàtils amb bacó, patés, embotits.
0: Més espectacular.
1: Ja ho tinc. Fondue ràpida.
0: Agafem un camembert i li traiem la pell de sobre, la tapa.
1: Fem uns talls a la part de dintre del formatge i posem una mica de vi blanc, all en pols i nou moscada.
0: Ho tapem amb la pell que havíem tret i ho emboliquem amb paper d'alumini.
1: I ho posem al forn a 180 graus, fins que ho toquem i sigui tovet.
0: Li traiem la tapa i ho posem al mig de la taula per sucar-hi pa torrat o bastonets.
1: I amb el temps que ens hem estalviat cuinant, prenem una copeta de vi, no?
0: Salut!
1: Salut!
2: Quins fogons!
0: Seguiu-nos al YouTube
2: o al Facebook de Quins Fogons, amb Clara Simó i Marina Antonet.
3: Ganes de clàssics?
4: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.
4: Una setmana més benvinguts a la dansa catalana.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira que bé.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions...
4: 11.
5: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
0: Gent Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions...
4: 6.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
1: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els operadors de telefonia mòbil bloquejaran els missatges procedents d'àlies no registrats a la base de dades oficial de la Comissió Nacional de Mercats i Competència. Míriam Andreu.
1: L'objectiu d'aquesta mesura és reforçar la protecció dels consumidors davant els fraus de suplantació d'identitat, en què els estafadors simulen que un missatge prové d'una organització legítima. El portaveu de l'Organització de Consumidors OCU, Enrique García, ha valorat positivament la mesura, però s'ha mostrat cautelós a l'espera de veure com funciona. I és que creu que encara queda feina a fer per evitar les estafes digitals que afecten milers de persones.
2: Desde OCU pues, nos alerta y nos alarma el número de cifras que hay. En 2025 hubo 470.000 denuncias por estafas digitales y una parte significativa era por este tipo de envíos.
1: García ha recordat que mai una empresa demanarà dades de les quals ja disposa i ha apuntat que la solució passaria perquè els consumidors poguessin identificar directament qui els truca o els envia un missatge.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Aneu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Us ho sento molt avui. Esteu molt aixirugats, molt, molt, molt. Esteu molt, molt dinàmic avui. Escolta'm, una abraçada molt forta, doncs.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
6: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, carai!

0: preocupació profunda dels experts del Consell d'Europa pel 25% del castellà a l'escola. La institució amb seu a Estrasburg conclou que la sentència que imposa aquest percentatge infringeix els compromisos que Espanya ha assumit per protegir les seves llengües i emplaça les autoritats espanyoles a prendre totes les mesures necessàries per posar remei a la situació. Així queda recollit en un informe que també fa altres tocs d'atenció, sobretot en la justícia, on demana que s'estableixi per llei que els procediments penals, civils i administratius es puguin fer en català, si una part ho demana. També reclama que es prenguin mesures per assegurar l'ús del català en dos àmbits més, en els centres sanitaris i en els serveis que presta l'administració central a Catalunya, on el document apunta que més del 60% dels funcionaris no tenen un nivell suficient de català. Espanya va subscriure el 2001 la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, vinculada al Consell d'Europa. Cada 5 anys els experts fan un informe on, com avui, assenyalen alguns incompliments i fan recomanacions. A partir d'ara seran els 46 estats membres de la institució els que faran en un nou document una crida a Espanya a fer canvis per solucionar-ho. Un cop més, sense l'oficialitat europea del català en l'agenda. Fa 6 mesos que ho van discutir per última vegada.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

l'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.

0: Els Fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.
1: Però què fas amb tot aquest escampall per la cuina?
2: Doncs estic fent neteja. He buidat tots els armaris perquè aquí s'ha de posar ordre. Tenim llaunes caducades de fa més d'un any.
1: Coi, però cal tot aquest desordre?
2: Caldre, potser no. Però em va més bé fer piles. En aquest costat hi ha tot el que encara no ha caducat. En aquest altre, el que ja podem llançar immediatament.
1: Ei, espera, aquí veig una llauna d'espàrrecs blancs que no està pas caducada. Fem alguna cosa?
2: D'acord.
1: Crema
2: d'espàrrecs blancs.
1: Necessitem espàrrecs blancs, una patata, un porro, una ceba tendra, brou de verdures, un iogurt, oli d'oliva i sal.
2: En primer lloc, tallem la ceba tendra i el porro i els ofeguem amb un raig d'oli d'oliva en una olla gran. Un parell de minuts després, rentem bé els espàrrecs, els tallem a rodanxes i els incorporem al sofregit.
1: Després, hi afegim el brou de verdures i esperem fins que arrenqui el bull. Quan estigui bullint, ho coem a foc mitjà durant uns 15 o 20 minuts.
2: A continuació, retirem-ho del foc i afegim-hi el iogurt. Triturem bé tots els ingredients fins a obtenir una textura fina i lleugera.
1: Finalment, a l'hora d'emplatar, podem decorar la crema amb un bon raig d'oli d'oliva i unes fulletes de julivert.
2: Això de fer neteja ha anat molt bé, ho veus?
3: Quins Fogons!
2: Seguiu-nos al YouTube
3: o al Facebook de
2: Quins Fogons,
3: amb Clara Simó
1: i Marina Antúnez.

0: viatge en el temps.
1: Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

n'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon

0: som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
1: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
0: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que s'ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. Ens ho explica la Laura Cugat.
2: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la

0: vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
1: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagin persones dependents, també el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
0: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
1: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
0: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
3: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
4: Què necessites avui?
5: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
6: Pizzeries Dolce Vita, descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia. Pensa amb el cor i actua en proximitat, perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura, estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.

Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La presidenta del BCE adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
2: Sentim la comunicació local.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
3: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció! Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
1: I parlant d'emocions...
2: 26.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco-trinco o bitllo-bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència?
4: Festa de la bellesa a Vila-sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
5: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
6: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
7: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa, a Vila-sacra. Sensacional.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

0: música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
4: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
5: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
6: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
7: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
8: Pessigolles.
9: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: lloga l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Bon dia. M'agradaria dir que la costa està molt bé a l'estiu, que és un paraís, però a l'hivern encara està millor, perquè no hi ha ningú, no tenim guides, no tenim turistes. I això comporta que les zones blaves siguin gratuïtes a l'hivern. A l'estiu no, han de pagar tots com a desgraciats. I la pregunta és, què és legal tot això que fan? Perquè si es destapés això, el cas Marbella no seria res, ¿vale? Que els que vivim aquí també comptem, que som els que paguem els impostos. Adeu.

2,

0: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
1: Què faig amb les meves plantes?
2: I jo, amb el meu jardí?
0: Us ajudo?
1: Sí, és clar.
0: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
1: M'interessa.
0: Centre Verd, a Salt.
3: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.

0: Cuina amb la Maria.
1: Bueno, ara farem l'amanida de verdures crues, que a casa són molt d'amanides i aquesta és boníssima. Has de serveix per primer plat i tot, si convé. Agafem, ara aquest temps encara hi ha escarola, amb xicoina, bueno, ben neta, això, esclar, sempre. Ben rentada, ben passada, tinc una centrifugadora per centrifugar l'enciam, que va molt bé, que treu tota l'aigua, i tallada petitona, petitona, després, poso, som una plata molt grossa, una cosa que ja tinc expressa. Després, ceba tenra, tomata, olives, bueno, les tomates ara no són pas de casa, però bueno, ja en venen. Olives, pebrot vermell, tot això tallat a trossets, a trossets. Llavors, tot això barrejat a la plata, escarxofes. Ara, avui encara l'he fet aquesta amanida. He anat a l'hort i he collit unes quantes escarxofes i recient collides. I així no hi ha res tan bo. Les netejo, les esbandeixo, aquí tallades ben fines, fines, barrejades aquí amb la verdura. Després hi poso unes gambetes cuites i, bueno, ja són pelades. Tonyina, també, si es vol, musclos. Després, tot això ho amaneixo. Bueno, de verdures se n'hi poden posar... A vegades hi poso quan tinc col d'aquella lila, ah, no sé com se'n diu, d'aquella col, una col que és blauosa, molt lila, no sé com se'n diu, lombardes, em penso. Doncs també n'hi posem, perquè a casa ens agrada molt l'amanida. Tot això trituradet i ben... No, triturat no, tallat amb el ganivet, però petitó. Després faig una vinagreta, en el pot de fer la maionesa, poso calls, poso oli, vinagre, una mica de pebre, sal, l'oli que sigui d'oliva, i després agafo el mini primer i ho pico ben picat, i això va bé per amanir. Bueno, després d'aquesta amanida també hi poso ou bullit, si convé. El bullit, allà petitó, és que queda així barrejat, és una cosa molt i molt bona. Però clar, això té que agradar la verdura. I bueno, llavors faig aquesta vinagreta, ho amaneixo abans de servir-ho, ben barrejat, que queda allò, no es passa l'oli ni pensaments, queda una cosa clara, però l'all allà trinxat i el vinagre i el pebre fa un gust molt bo. I això sempre em faig que me'n queda a la nevera per amanir l'enciam el dia següent o cap de 5 o 6 dies, no es fa pas malbé això. Ho pots guardar-ho sempre, sempre. Bueno, sempre, sempre, 7 o 8 dies o 10, i ja està. Llavors, com que a casa en fem molt sovint d'amanides, ja ho tinc gastat. I fas l'enciam, i agafes allò amb una cullera i li pos pel cinc, com que ja porta la sal i ho porta tot, queda boníssim. I ja està, l'amanida de verdures crues. S'hi posa, bueno, el que es vol, el que més agrada.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Què dius?
2: Què?
1: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
2: No.
1: Doncs a l'infern per ser mala gent.

0: la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: I parlant d'emocions...
2: 74.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Capmany.
1: Capmany, rei dels ceps i les pampolades d'on pengen raïms negres o daurats, amb dòlmens que resen i roques clavades damunt de la terra dels nostres passats. Capmany, baronia, fort d'amples muralles on sempre tenies elm i llança a punt per vestir defenses o lliurar batalles a Viladavall o Viladamunt. Capmany, que t'allargues a dins de les suredes, sovint abatudes per destrals de foc. Sobre teu els núvols esquincen les sedes quan la tramuntana comença el seu joc. Capmany, pedra i aspre, vinya donadora del most i la fruita, del vi més ardent que els records aviva i els somnis arbora, relligant les postes amb el sol ixent.
2: En el 107 de la FM,
3: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au.
5: Mira que bé.
6: Cerámica andaluza en el Bazar Etel. Objetos de regalo, objetos de limpieza y todo tipo de productos. Abiertos mañanas de 10 a 3 horas y tardes de 5 y media a 9 y media. De lunes a domingos, lunes y domingos por la tarde cerrado. Y recuerda, Bazar Etel se encuentra en calle Vilabertrán 28, en Hostales de Llars.
7: Quin somni.
8: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals. Més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Atenció, Catalunya!
1: Un grup de ciutadans sensibilitats per l'espoliació fiscal que pateixen vídues i fills a causa de l'impost de successions tal com s'aplica a Catalunya, hem creat una plataforma a la pàgina web www.nosuccessions.org amb l'objectiu de donar a conèixer el greuge comparatiu envers la resta de comunitats autònomes que ens infligeix el nostre propi govern i portar a terme accions per tal d'aconseguir la reforma d'aquest impost a Catalunya, on es paga de l'ordre de 100 vegades més que la majoria de comunitats autònomes. A títol d'exemple, una herència de 250.000 euros al cònjuge o a un fill tributa a Catalunya 41.424 euros, mentre que Madrid tributa només 427 euros i Euskadi està exempta de tributar. La societat en general desconeix aquest problema, doncs un no n'és conscient fins que s'hi troba. Volem alertar tothom i demanar el recolzament dels ciutadans per a lluitar contra aquesta discriminació fiscal dels catalans. Informeu-vos, inscriviu-vos i col·laboreu a favor d'aquest objectiu en benefici de tots.

0: viatge en el temps.
1: La teva ràdio de proximitat.
2: K25.
3: 061, CatSalut respon, el telèfon de la salut de Catalunya.
4: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
3: Em roda el cap.
4: Em fa mal la panxa.
3: Estic marejat.
4: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
3: La meva filla vomita.
4: Té tos i li puja la febre.
3: Té taques a la pell. Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
4: M'ha pujat la tensió.
3: Em fa mal l'esquena.
4: Se m'inflen els peus.
3: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon? Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres?
4: No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre.
3: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
4: On em puc fer la targeta sanitària individual?
3: Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon?
4: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon? El meu fill, quina vacuna li toca?
3: Vull deixar de fumar. Marxo de viatge. Quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061, CatSalut respon. Professionals de la salut, 24 hores a la teva disposició. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. CatSalut, Servei Català de la Salut.

0: Un equip d'investigadors xinesos de la Universitat de Guangzhou han fet el primer trasplantament de pulmó de porc a un humà que està en mort cerebral. L'òrgan, que estava modificat genèticament, es va mantenir actiu durant 9 dies i després va patir danys pulmonars i un rebuig immunitari. El trasplantament s'ha fet a una persona de 39 anys a qui li havien declarat la mort cerebral després d'haver tingut una hemorràgia al cervell. Fins ara ja hi havia hagut estudis previs que havien demostrat la viabilitat de trasplantaments de ronyons, cors i fetges de porc modificats genèticament. Aquest cop, però, el repte ha estat encara més majúscul i això ha fet que encara hi hagi camp per recórrer. Ho explica en una entrevista el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tor.
1: Amb la genètica i és anar millorant aquests porcs transgènics, perquè aquest hi ha hagut relativament poques modificacions genètiques. Alguns dels cors que s'han utilitzat ja hi havia més de 50 modificacions genètiques. Vol dir que estan cada vegada utilitzant òrgans que cada vegada s'assemblen més als humans. Per tant, jo crec que aquesta és una carrera de fons. Estem lluny que això es generalitzi, però evidentment s'estan fent passos molt ràpid.
0: La recerca l'han publicat a la revista Nature Medicine.
2: Pensa, pensa.

0: Ràdio Vilaxacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
1: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vilaxacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
2: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: La temporada de banyes tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És, a més, la xifra més alta des de l'any 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 d'ells van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
4: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

Continguts en xarxa. La bona cuina. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula tast. Un tast és l'acció i l'efecte de tastar. També diuen que fer el tast a les matances del porc volia dir tastar la mescla de carn, etc., per veure si estava bé de sal, de pebre o d'altres ingredients. El tast és també el sabor o gust que té una cosa en tastar-la o bé una porció relativament petita d'un menjar o d'una beguda, que es pren com si fos solament per tastar. Aquest meló té bon tast. Així, donar tast d'una cosa és donar-la a tastar. Prendre tast és treure vi d'una bota per vendre. I anar a tast és vendre's una cosa amb dret del comprador a tastar-la abans de formalitzar la compra. Finalment, jugar a tast és jugar a la gallina cega en algunes contrades. Esperem que aquests espais breus sobre curiositats i dubtes que ens arriben al Servei de Català i que compartim amb vosaltres us deixin un bon tast.

0: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè el lloc importa.
1: El teu cervell notarà la diferència.
2: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

0: Sabies que el català és una llengua rica en paraules monosil·làbiques? Per què de nit és fosc? Per què el sol no és al cel? És que no som prou bons? Que li hem fet mal? Què té de particular aquest fragment del llibre Un any de contes? Doncs que està format només per paraules d'una sola síl·laba. En comparació amb altres llengües, en català podem trobar una gran quantitat de paraules monosil·làbiques.
1: Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: Propostes en xarxa.
1: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Llibres de ciència.
6: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
7: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana portin pales detectores d'armes blanques. És una mesura que va sortir endavant la setmana passada, just després d'un cap de setmana on s'han registrat 5 apunyalaments a la ciutat. Diu l'alcalde Jaume Collboni que hi ha realitats que no es poden normalitzar.
2: Malauradament, doncs aquest cap de setmana s'ha produït una concentració d'aquests incidents que jo vull condemnar i vull advertir que no normalitzarem i que posarem tots els recursos disponibles i més per prevenir que això passi a ser la normalitat a la nostra ciutat.
1: Els incidents amb arma blanca van tenir lloc al Poblenou, Ronda de Dalt, Carmel i també al Turó de la Peira.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
2: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: I davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Des dels sindicats, la portaveu d'UGT Les Presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: L'espai curiós.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Hosti, tu, em fa un pal a l'aixecar-me que quan puguis me poses una de Rosario, la que vulguis, va. Valent.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
3: Repetiràs.
4: Des d'aquí, carícies.

0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Pereira.
1: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
2: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
1: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
2: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
1: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
2: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no ho podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
1: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Xo de luz tarda.
1: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
2: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
1: Iaia, no dius pas podem tot?
2: Sí, que puc, sí, sí que puc.
3: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres-Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
7: I què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llops d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions

0: just our broken parts.
1: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Que t'has fet mal?
5: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
4: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
6: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Le Salon, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Bac en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep! Sí i no.
6: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: És Ràdio Vila-sacra.
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones aquí, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Villa Sacra. Sensacional.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Deixa'm estar pesat.
7: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i a més vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: A veure, gent, quan arribem a casa, què? E cuando arribo a casa, un cappuccino, doncs no.
1: Les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.

A les zones de Ràdio Vila-sacra, tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Des d'esta emissora tan guai, que seguro no escuchan los listos que van conduciendo por ahí con el chumba chumba tan repetitivo actuar a toda castaña y que se creen que solo conducen ellos, dedicarles esta canción.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Ventalló.
3: A Ventalló, voltat de pedra antiga com el color dels blats quan són madurs, endevineu a l'ombra dels vells murs el passat que l'envolta i que l'abriga. De les finestres a les portalades, del perdut estambú al pou de vall, de la casa del Delme al petit call, tots són records i vestes mig colgades. Només la terra és sempre la mateixa en la continuïtat dels seus hereus, i a l'olivet o als afinats conreus es renova sensible, sense queixa. I dona l'herba, que amb el sol fulgura, la força que deleixen els seus brins, perquè els ramats que solquen els camins de la muntanya al pla tinguin pastura. Si remuntant la comarola ardida arribem pas a pas dalt del pedró, podreu veure l'amor de Ventalló, la terra que als seus peus li dona vida.
4: En el 107 de la FM,
5: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Hem de treure el cap a Girona. Que duri
1: per sempre. Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
2: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
1: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
3: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
4: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
5: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
6: Informa't amb el 972 207 216 o a òrbitagironina.cat.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: La màquina del temps.

Tot i que va ser Janis Joplin qui la va fer famosa, Me and Bobby McGee no és una cançó seva, sinó de Kris Kristofferson. Aquest actor i músic country va compondre el tema el 1969. En aquella època es guanyava la vida fent de pilot d'helicòpter per a una petrolera, mentre esgarrapava estones per dedicar-se a la seva autèntica passió, fer cançons.

James. Un dia, Kris Kristofferson va rebre la trucada de Fred Foster, el fundador de la discogràfica amb la qual col·laborava, i li va comentar que tenia una proposta de títol per a que treballés una peça. Foster li va explicar que havia conegut una noia que es deia Barbara McKee i a qui tothom anomenava Bobby, i que li havia semblat interessant el fet que aquest sobrenom pogués referir-se tant a un home com a una dona, ja que el nom de Bobby així ho permetia. Kristofferson, que va entendre malament el cognom, va acceptar l'encàrrec i va estar uns dies donant-li voltes al llarg dels seus trajectes aeris entre Baton Rouge i New Orleans. Pel cap li rondava la música d'una cançó de Mickey Newbury anomenada Why You Been So Long, però no acabava d'ensortir-se'n amb la lletra.

Finalment, però, va trobar la inspiració. Va ser el Recordar l'Estrada, una pel·lícula de Federico Fellini que havia vist uns anys abans. En aquest gran clàssic del neorealisme italià, Anthony Quinn i Julieta Massina interpreten una curiosa parella que recorren els pobles de la Itàlia dels anys 50 amb el seu espectacle de circ ambulant, acompanyats de la melodia que ella sempre fa sonar amb el seu

0: adesso basta, lava questa roba tu.
1: Dopo me, non la vuoi?
0: No, no, è mestiere suo.
1: No, no, lo facciamo insieme.
2: A partir d'aquest imaginari, Kris Kristofferson va crear la història dels protagonistes de Me and Bobby McGee, una parella de joves sense gaires recursos que recorren plegats al país escoltant cançons i compartint bons i mals moments. La primavera de 1969, Roger Miller va gravar la cançó i va tenir cert èxit amb ella. Però no va ser fins al cap de dos anys que el tema va aconseguir situar-se al capdamunt de totes les llistes quan es va publicar de manera pòstuma la versió que Janis Joplin va enregistrar-ne dies abans de morir.

Joplin i Christofferson s'havien conegut a finals de juny de 1971 i des del primer moment es van entendre molt bé. Tots dos eren de Texas i la seva afició per les festes i l'alcohol era un punt de trobada fàcil entre ells. Acabat l'estiu, Janis Joplin es va tancar amb els Full Tilt Boogie Band en un estudi de Los Angeles per enregistrar el seu nou disc. La cantant va decidir fer una sorpresa a Christofferson gravant una versió acústica de Me and Bobby McGee.

però la mort per sobredosi de Joplin al cap de poques setmanes va deixar l'àlbum inacabat. I no va ser fins al cap d'uns mesos, quan la discogràfica el va publicar, que

0: informació, música, entreteniment.
1: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.

0: Vols conèixer millor la teva història? www.elprincipat.cat, el teu portal digital d'història.
1: Segueix-nos també a Facebook, Twitter i LinkedIn.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui. Vaja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: www.puiinformacio-sobre-productes-que-poden-suposar-risc.cat
6: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat El portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
7: Generalitat de Catalunya.
8: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
9: Què vols dir?
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Això sí.
9: És així i ja està.
11: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tant, que Déu-n'hi-do.

A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: I parlant d'emocions.
1: 97. Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
2: Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

0: Show de luz tardă. Show de luz tardă.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
3: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
2: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Notícies en xarxa.

que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: papa, m'expliques un conte?
1: Ja coneixes l'actualitat, ara...
2: Entre un 15 i un 20% dels nens pateixen problemes mentals. A més, es considera que només una cinquena part d'aquests nens estan correctament diagnosticats. Aquests trastorns es considera que tindran una gran repercussió en el desenvolupament emocional i intel·lectual, en els aprenentatges escolars, etc. Aquestes són algunes de les dades exposades per la ministra de Sanitat.
3: Salut!
2: Gràcies. En un congrés sobre salut mental.
3: Salut!
2: Gràcies. Així doncs, quina es considera que és la causa d'aquestes dades tan alarmants?
3: Les retallades!
2: Moltes gràcies, Fred. A més d'aquesta aportació, i perquè no es digui que no ens ho treballem, un equip format per un ansiós amb baixa per depressió i un psicòtic a punt de brotar, diagnosticat d'al·lèrgia a la pols, han imaginat com són les visites del psicòleg.
3: Este siguiente.
4: Ai, a mi no em passa res, però els enanets verds m'han obligat a venir fins aquí.
3: Qué exagerado, estos enanitos. Yo lo veo muy sano.
4: Sí, vaig a fer les maletes que demà vaig a Alfa Centauri.
3: Este, vaya, vaya. Siguiente.
5: Salut.
2: Gràcies.
5: Hola, bones. Mira, el meu fill no ha pogut venir perquè tenia la grip, saps?
3: Sí, la gripe, sí. Usted lo que tiene es un trastorno histriónico de la personalidad como una casa. A partir de ahora deberá seguir este tratamiento que le especificaré a continuación.
5: Però si no em passa res, eh? Jo només havia vingut perquè el meu fill tenia la grip.
3: Un loco nunca se da cuenta de su locura. Tràmio.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Albert Aguilé Montseny. Avui us explicaré un haiku. Veig sobre el teu nas tots els sols aquest estiu.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

Don't you talk about the age. I'm a baby.

0: Que duri per sempre.
1: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
2: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
1: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
3: Apuja el volum.
4: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Només vull Miele.
6: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
7: Tasta la vida amb aliments Unyà.
8: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social. La Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
7: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Jo vaig anar a l'atur i disposava de molt de temps i em anava a passeig cap aquí, cap allà, i per tot trobava brossa, brutícia, deixalles, i ostres. I vaig començar a escriure a les autoritats, a l'administració, i veia molta indiferència que no em contestaven. Llavors algú me contestava, però sense solucions. I bueno, mira, vaig a provar-ho jo, a veure si és que hi ha alguna dificultat. I un dia determinat vaig dir, vinga, avui començo. Ho vaig fer un dia molt senyalat. L'11 de setembre, sí, vaig anar amb una pineda, canviar de camí, per anar i venir de casa, i hi ha una rastilla de brutícia sempre, i a més vaig anar a parlar a l'associació de veïns d'allà, aquella zona, i tampoc no hi havia res a fer. Doncs mira, vaig. El meu estona de la bicicleta, que anava cada dia una estona de bicicleta, el deixava aparcada i en bosses anava recollint. Una horeta més o menys cada dia. Vaig estar un mes. Cada dia una hora i fins que acabava vaig deixar neta. No sé, la quantitat és bastant, eh? És moltes deixalles les que hem anat traient. Gràcies.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Salut i humor.
8: Pareu bé l'orella.

0: festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vilasacra.

0: I parlem ara de música.
1: Michael Jackson va néixer un 29 d'agost del 1958 a Gary, a Indiana. Va néixer al setè en una família que tindria 9 fills. A casa el Jackson no s'hi posaven per poc.

El seu pare, Joseph Jackson, era un obrer aficionat a la guitarra elèctrica i els seus fills grans van començar a tocar-la quan ell no era a casa. Amb el temps, el pare Jackson descobriria el seu talent i va fundar un grup de música amb els quatre fills grans. A aquest grup, però, encara li faltava un component, el que en seria l'estrella. Michael Jackson va ajuntar-s'hi quan tenia només 5 anys i es va convertir en el cantant del grup, el Jackson 5. Esperonats per un pare extremadament dur i exigent, van recórrer centenars de festivals durant els anys 60 fins que el 1969 el Jackson 5 van gravar el seu primer senzill, I Want You Back, que va ser el número 1 a les llistes i els va catapultar a la fama. L'èxit del Jackson 5 i la voràgina d'una feina que els absorbia van condicionar la infància de Michael Jackson, que en entrevistes posteriors va reconèixer no haver jugat mai amb nens de la seva edat quan era petit. Qui sap si això el va marcar de per vida o el va convertir en el personatge genial i estrambòtic que va ser després. Durant els anys 70, el Jackson 5 van publicar més àlbums, que deixarien patent la seva capacitat artística a nivell mundial. El 1979 va sortir al mercat el primer disc de Michael Jackson en solitari, Off the Wall, que donava per acabada la seva vinculació al Jackson 5. Però el gran èxit encara havia d'arribar. Va ser l'any 1982 quan Michael Jackson va signar el disc més venut de la història, amb més de 104 milions de còpies venudes, el disc que li va fer guanyar el títol de rei del pop, el Thriller. El disc va ser un èxit sense precedents, amb el tema principal Thriller, que va suposar el primer videoclip de la història, i cançons tan legendàries com Beat It o Billie Jean. El disc es va mantenir número 1 durant 20 setmanes i es va llançar com a senzills 7 de les 8 cançons que tenia, una dada també sense precedents. Els concerts, que per suposat van ser un èxit, va néixer el Moonwalk, aquell pas de ball inventat per Michael Jackson i que amb el temps seria tota una icona. L'any 1985, juntament amb un grapat d'artistes com Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner o Bruce Springsteen, va signar l'àlbum USA for Africa, que contenia un altre gran èxit, We Are the World. L'àlbum de Michael Jackson als 80 va fer augmentar la seva fama de manera desmesurada, sometent-lo a un gran estrès i a una rumorologia creixent sobre la seva vida privada i excentricitats vàries. El rei del pop va començar un procés de transformació física de qüestionable salut física, del que destacaria les quatre rinoplàsties consecutives i un emblanquiment clar de la pell que quedaria palès en la portada del seu següent àlbum, l'any 1987, Bad, que aconseguiria vendre més de 30 milions de còpies amb temes com Dirty Diana o Smooth Criminal. Després de separar-se del seu productor, Kinky Jones, Michael Jackson va entrar a la dècada dels 90 amb un nou disc, Dangerous, que incluïa el tema Black or White, del que se'n va fer el videoclip més car de la història. Poc abans d'aquest disc, Michael Jackson va adquirir la mansió de Neverland, a Califòrnia, on hi va fer construir un parc d'atraccions, un zoològic i un trenet. Segurament per provar de recuperar una infància que l'havia estat segrestada per la feina. Jackson va convertir aquest ranxo en una casa d'acollida per nens i nenes del barri, molts d'ells malalts de càncer, el que li ocasionaria greus problemes judicials en ser acusat per abús de menors. Michael Jackson, però, va ser declarat innocent en tots els processos i un dels nens, pare del qual va demandar a Jackson, ha reconegut recentment que el rei del pop era innocent, que mai el va tocar i que va declarar en contra seva per pressió del seu pare. Aquesta infundadíssima taca negra a la vida de Michael Jackson el va convertir en un personatge encara més polèmic i qüestionat per les seves excentricitats, que val a dir eren moltes.

Durant els anys 90, diversos discos de Michael Jackson van veure la llum amb èxit notable. També van veure la llum els dos primers fills de Michael Jackson, que va tenir amb la seva dermatòloga, qui segurament tenia una feinada de por. L'any 2001, l'artista va entrar al nou segle amb un nou gran èxit, el disc Invincible, amb cançons com You Rock My World.

Aquest nou èxit va venir acompanyat d'una nova polèmica. Doncs el rei del pop va tornar a ser acusat d'abús de menors i una altra vegada declarat innocent. Molta gent va veure aleshores que totes les acusacions eren un intent de treure partida d'un innocent Jackson, però la seva imatge ja havia estat malmesa. Això i els seus problemes de salut, agreujats per l'espoli al que el sometien els seus metges, van fer que Michael Jackson s'allunyés cada vegada més dels escenaris.

al març del 2009, amb la intenció de rellançar la seva carrera i guanyar prestigi de nou, Michael Jackson va anunciar el seu retorn als escenaris per la Porta Gran, amb una gira de 10 concerts a l'Estadi Arena O2 de Londres. Les entrades van volar i la productora va decidir ampliar la gira a 50 concerts. Se'n van vendre 1 milió d'entrades en poques hores. Oh!

però aquests concerts mai arribarien a fer-se realitat. El 25 de juny de 2009, Michael Jackson va morir a la seva residència de Los Angeles per una parada cardiorrespiratòria. L'informe judicial qualifica la mort del rei del pop d'homicidi, degut al fatal combinat de pastilles calmants que havia ingerit per indicació del seu metge personal. La seva mort va convocar milions de persones als carrers d'arreu del món per retre homenatge a un dels genis musicals més grans de tots els temps, l'indiscutible rei del pop.

0: l'octubre veurà la llum el documental This Is It, sobre les últimes setmanes de vida de Michael Jackson. Serà l'última oportunitat per veure material inèdit d'una autèntica estrella a qui la polèmica i fundada no ha eclipsat la seva genialitat. Llarga vida al rei del pop!
1: So de Lux Nit!
2: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: En el 107 de la FM...
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha decidit recórrer a la intel·ligència artificial per detectar els pisos buits que hi ha a Catalunya. Les bases estan treballant a Lleida. Pepa Sant Genís.
2: A Lleida, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a la Enginyeria, el CIMNE, està desenvolupant un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
3: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades consums d'aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre. Hi ha uns quants ajuntaments que van dedicar-se a fer visites in situ per determinar pisos buits. Aquests estudis faran servir per validar.
2: Amb els resultats obtinguts elaboraran un mapa dels pisos buits que hi ha a Catalunya, que es posarà a l'abast de tots els municipis perquè en un futur es puguin mobilitzar aquests habitatges. Aquest mapa estarà enllestit a mitjans de l'any que ve.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
6: Ep! Sí i no.
7: Cal explicar-ho.
5: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
8: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
5: Comença a cuidar-te cada dia.

El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: La nit.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia, bon dia. En primer lloc, una abraçada a la senyora Caterina, és una persona encantadora, dolça, bona, i és l'ànima del nostre amistat de tots, eh? I ara vaig al tema. És que n'hi ha moltíssims que us escoltes. És molt interessant, perquè ens fa falta a tots molta cultura i molt coneixement per tirar endavant tot el que portem tots a sobre, eh? D'acord? Vale?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi. It's strange to hear.

0: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetiras Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetiras Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.
3: Un viatge en el temps.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

aigua de Vilajuïga, aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga, l'aigua de tota la vida, la de casa nostra, amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga. Telèfon 972 53 00 06.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: I parlant d'emocions.
1: 17. Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí.
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Bona tarda, bona nit. Avui ens toca estar a Cartagena d'Índies, Colòmbia. Us ho he trobat a faltar aquest estiu, no us podeu imaginar. Jo crec que és molt difícil escoltar tant la música com la lletra i no somriure i no trobar-te bé. Estic aquí a Cartagena d'Índies no només perquè ja ha acabat la temporada turística, sobretot a la República Dominicana, sinó perquè, a més, des de l'últim cap de setmana de setembre s'ha obert la porta a el que serà la gran festa de Cartagena d'Índies, que és la festa de la independència. El dia 11 de novembre es celebrarà el dia en què Cartagena d'Índies es va agafar la revolta contra la corona espanyola i va començar el procés d'independència, que finalment va aconseguir que Colòmbia fos un país autònom, no depenent de la corona. Dura dues setmanes i amb aquests 14 dies no hi ha pràcticament una hora que no deixi d'escoltar música, bé sigui amb orquestres professionals o amb les orquestres de barri de la gent que de forma espontània pues, acaba interpretant qualsevol d'aquestes cançons. Una abraçada per vosaltres, gràcies per tot.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68 WhatsApp 655

0: Totes les veus del territori.
1: Ah!
2: Ep!
1: Sí.
3: Ojo, eh? Clic-clac, allò clac, que facin clic-clac sí, i sí, que s'enganxin. Sí. Senzillament perfectes, perfectament senzills.
4: Hey!
3: Ojo, eh?
4: Hey! Hey! Silenci! Silenci!
5: K25.
6: Que quedi clar. Què volem dir amb això?
7: Felicito vosaltres per tenir una ràdio doncs, que molt tocant, molt arrelada a la terra, molt sí. A prop de la gent.
8: Sí, sí.
7: I...
6: Que quedi clar.
7: Que estem per tots els pobles de l'Empordà.
9: Tenim...
5: K25.
9: Tenim unitat, prudència, calma, seny...
10: Em fa molta enveja.
11: Què és el que ha d'estar fet?
12: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
13: ¿Y eso qué es?
5: K25.
13: Ah, amiga.
14: Están diciendo la verdad.
15: Hombre, reconozcan conmigo que un poco insólito es, ¿no?
16: ¿Ens acompanyes?
13: ¿Per qué no?

0: sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. En fi, m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Enganxa't.

0: la nit.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I si ja ho tenim aquí?
2: Sí, prova ara.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
3: Un què?
1: Un win.
3: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
3: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
4: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
3: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
2: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
3: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: Escolta. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila Sacra a Pi.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilassacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: Bona nit.
1: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts.
2: Propostes en xarxa.
3: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia. Que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
2: Hola, bona nit. En el cas de la meva família, la meva mare és andalusa. I si en el col·le n'hagués après el català més del castellà, segurament l'hagués après molt millor del que parla ara. I el castellà en si és parlat tots els dies, tot arreu. Jo, si no és tret de 4 o 5 amics que parlo el català, en quasi tothom tinc que parlar el castellà. Jo sóc cambrera i cara al públic només que faig que parla el castellà.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Això és de riure. No.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: I és ben cert el que us acabem de dir. A l'estiu, per què? Que volies? És temps de vacances, és temps possiblement, si és possible, clar està, de passar-ho millor, oblidar-nos del que volies. I per què? Escoltar desastres com s'escolta moltes vegades en totes les notícies. Doncs nosaltres aquí et proposem un estiu diferent, un estiu musical, recordant èxits i recordant la música de tants i tants estius ja viscuts. En tots vosaltres, amics i amigues, comença la Ràdio Nostàlgia. Ben retrobats a tots. I ara, uns segons relaxants.

res, no es voldríem avorrir el so de les gavines i del mar, creen enyorança. I comencem amb una cançó que estem segurs que va marcar molts estius de la nostra vida, moltes fites, i és ni més ni menys que aquella Adiós, Linda Candy, concretament en la versió que va fer Alberto.

La veu d'Alberto ens ha fet aquesta versió de Adiós Linda Candy, una cançó que podríem dir que va ser de molts estius. Un altre tema que possiblement ens va acompanyar també al llarg de molts estius i molts anys va ser el tema aquest que encara s'escolta avui en dia, Igriola Cinquetti, en el seu tema que va presentar al Festival d'Eurovisió, No tengo edad.

quines cançons les d'aquell temps, no? No recordeu aquesta cançó que hem d'escoltar molt de carinyo, com aquesta altra en versió de Josep Guardiola. Escolteu-la. Encara que era una cançó que va portar a la fama Antonio Prieto, nosaltres l'escoltarem en la versió que va fer Josep Guardiola per aquella època.

aquells records per la nostra història particular. El primer control de llistat de música de l'estiu en tenim de l'any 1960, que hem escoltat moltes vegades aquest tema de José Luis i su guitarra, aquella mariquilla. Però va ser fins al 61 que va començar a sortir música a casa nostra, concretament el Duo Dinàmico, recordant aquell tema de l'any 61, Quisiera Ser.

I pràcticament estem a les acaballes de l'estiu de l'any 2026 i escoltarem música de l'any 1962. 500 milles, recordant aquells Mustangs en els seus inicis.

I va ser pels anys 1966 quan un grup creat a Madrid anomenats Los Bravos van donar rèplica posant la seva cançó en el número 1 de la cançó de l'estiu en el tema Black is Black.

recull de la cançó de l'estiu, aquells temes que possiblement recordem amb tant carinyo perquè formen part de la nostra vida, com aquest tema que aquest el coneix pràcticament tothom, l'any 1968, un grup de les Canàries, que es van anomenar així, Los Canarios, es van portar aquell tema tan famós encara, que s'anomenava Ponte de Rodillas.

Aquest tema va empatar també i va estar conjuntament en un altre tema de Henry Stephen l'any 1968, també, que va ser cançó de l'estiu. Molt diferent en ritme, molt diferent en interpretació. És aquell Limón y Limonero que tantes vegades vam escoltar.

0: Henry Stephens en aquest limon limonero. Recordant que vam començar aquest programa el 21 de juny, que és quan comença oficialment l'estiu, i durarà fins al 21 de setembre, que és quan oficialment s'acaba l'estiu. No l'estiu astronòmic ni l'estiu de no sé què, no sé quant, no, sinó l'estiu oficial. I recordant aquesta data de l'estiu, ens ha passat un tema l'any 1965, una després Noia Yeye, que era la Conchita Velasco, ens interpretava això, la Chica Yeye.
1: No te quieres enterar que te quiero,

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan. La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Quantos recuerdos...

0: Aquest estiu... refresca una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
1: I continuem, amics, recordant aquells temes, els temes que teníem abans d'aquest parèntesis que acabem de fer. Doncs havíem escoltat a Henry Stephens, Mi Limón i Limonero. I continuem en els últims temes que van ser Cançó de l'estiu, abans dels 70, que els Paios ens van sorprendre en aquest Maria Isabel.

0: Aquest estiu...
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com.
2: I va ser l'any 1973 quan aquests grups que començaven per aquella època, els anys 70 i finals de 60, doncs començaven a treure... I va ser quan l'any 1973 un dels grups que començaven en aquella època o que portaven pocs anys ja van aconseguir col·locar un tema a la cançó d'estiu. Eren concretament els Fórmula Quinta i en el seu Eva Maria. Thank you.

I després de l'any 1974, si en ordre ve l'any 1975, clar està. I la cançó de l'estiu ens la va portar un senyor que va tenir moltes més cançons d'estiu. Però estem parlant del desaparegut George Giran. I el primer tema que tenim aquí de cançó d'estiu és el Bimbo. Bailen.

molt i molt feliços. I us deixem, com ho dèiem, en la veu, en la música d'aquest Ensenya-me a cantar, que no era ni més ni menys que Mickey, cançó de l'estiu de l'any 1977.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: A Matlleu Origen ens ofereix aquest espai.

0: T'he de confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buena Vista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen potser dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme, i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és en general de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buena Vista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i
1: doncs
2: avui
1: no l'he vist,
2: no
1: gràcies,
2: vist?
1: Me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire de l'esclavisme.
1: No sé per què.
0: Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya doncs sembla que sortin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: I la primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Ja de 40 graus,
0: superem-ho,
2: presentadora del programa L'Agenda i sobretot de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: La parada de fer-te una mica la pilota,
0: sisplau,
2: perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi han un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, en paraules més entenedores.
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Pensa que m'has dit que tu podries fer, no encara. Però
2: no ho sé quina capacitat de circ tens, però
0: menys 8.000.
2: Jo tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Màxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Jo espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: Hi ha molts, no? Si vols entrenar, si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar Pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonista. En Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi, del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
4: Sí, sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Uh-huh. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, sí, relatar una Cuba, una Barcelona al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
4: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant en la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera, i les dues anteriors, una va sobre el Parell de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades, i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també, o amb un tema darrere fons que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes, sí, que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
4: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les, però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme, i moltes altres diguem-ne, és a dir, diguem-ne que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que quan aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
4: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara, doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té. I llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
4: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit, i arrel d'això, doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que mica en mica s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no?, de l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, no?, un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí, que ve d'aquesta família d'esclaus, no?, però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no?, en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
4: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, el nen, o sigui, la família López Uru, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys, perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Uru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar, doncs, un cop a terra a Barcelona, doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
4: Sí, sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, de la, del que seria un, fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, el Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. Jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis aquest protagonista en un cliché.
4: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment bé, és un personatge que sempre té una aspiració. La seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Bueno, una sèrie de circumstàncies, no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona, i en aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ella acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època, i bueno, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, i intentar fer-lo molt, molt creïble, i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Aquest anhel.
4: Sí, sí, clar, és el París, i França és el primer país, el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà, doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre, i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa, mira, penso una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure, doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a, sí, sí, fins a 1958, és a dir, fa...
4: És molt recent.
0: Molt pocs,
4: sí, sí,
0: anys encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no?, d'en Luis, i com ell ho gestiona, o com ho enfoca, o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no?, d'aprendre's aquests orígens o de conviure, i, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
4: Clar, és que, bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època. O, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets els estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg mataroní amb el que hem pogut compartir uns minuts. I per cert, Pere, deixa'm aprofitar, sí, per dir que el 26, si ja no recordo malament, de setembre, sí, que és un dissabte, sí, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària, sí, relacionada amb aquesta novel·la.
4: Sí. Sí, sí, el dia 24 a les 11 del matí el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com un complicat però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o no està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també, sí, aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
0: Perfecte.
4: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt, molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i ens volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles, des del subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bon dia, molt bé, aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
5: Doncs, dintre de molt poquet aquest any, em sembla que farem 10 anys com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir, doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat, i cap al 2019 ens vam fer cooperativa, i bueno, hem anat sumant gent al, al vaixell, i fins ara, que som doncs una bona plantilla, i hem anat això, agafant gent doncs més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció, i amplificant una miqueta doncs el ventall d'intervencions que oferim.
0: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
5: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, a aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art, i en concret doncs de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que els senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan xulo dins l'educació formal.
0: Com us ho feu?
5: I no formal, també.
0: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
5: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta, i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular, sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agradin, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
0: Quins són els temes que més preocupen als joves, o que heu pogut detectar que els inquieten?
5: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no?, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt, però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula.
0: Ja,
5: el canvi climàtic també surt bastant, és sorprenent, sí. Però sí, salut mental, sí, i salut mental també.
0: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no?, de la nostra actualitat. No sé si ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
5: Sí, és un tema prou delicat, i llavors, bueno, com sempre fem propostes que amb molta mà esquerra, no?, per tal de que ningú se senti assenyalat, moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults però no ells. Llavors hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que travessen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica, que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus, i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
0: És molt interessant, perquè tenim una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
5: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de treball i de tot és en català. excepció, moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
0: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant o us vol contactar perquè hi està interessat alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
5: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Vers Sembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Vers Sembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrantpuntallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
0: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida, amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
5: A vosaltres. Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no us hi fem prou cas. Tot plegat per posar a veu els autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
6: Ui, moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
0: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina. Posem-nos-hi. Aquesta temporada avui has portat tres llibres,
6: sí,
0: que d'una manera o altra t'han remogut, no?
6: Vaja, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes.
0: Per
6: m'ha agradat
0: això...
6: molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
0: I ara
6: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
0: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
6: Sí, exacte.
0: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
6: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima, i que a més qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que per exemple té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada, i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
0: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa? Sí, al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
6: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa, no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius, si és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és, és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
0: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
6: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
0: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però veure, jo estic contenta.
6: La veritat és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
0: Quan va sortir sí que hi era bastant.
6: Sí, hi era bastant?
0: Sí.
6: Me n'alegro molt.
0: Cap queixa.
6: Perfecte.
0: Què més portes?
6: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Llucia Ramis, que és el Premi de No Ficció de Llibres de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa, i a més que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això és una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació del que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30-40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda, i que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
0: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de fer casa teva,
6: clar.
0: Cap espai o cap entorn, també, perquè no. Viure en lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
6: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
0: I un metre quadrat de la Llucia Ramis.
6: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
0: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades
6: sí.
0: Poder jo mirar...
6: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
0: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me, encara no m'hi he atrevit.
6: És una mica voluminós, el llibre, per tant, costa una mica de llegir, però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que doncs, ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. No sé, és un llibre molt recomanat i que està, té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no? Els videojocs, com ara ho són els mòbils.
0: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no? Altres mons.
6: Exacte.
0: Demà, demà i demà, de
6: Gabriel Sabín.
0: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
6: Fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
0: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
6: Sí?
0: No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valor Relats, recomanem Demà, demà i demà. I també recomanem Un metre quadrat
6: i recomanem El gel a 40 graus. Super,
0: no, digue-ho tu perquè quedarà fatal que ho digui jo.
6: No, però ja t'ho dic jo.
0: Doncs per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i a més cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
6: Home, així és més fluid.
0: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
6: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
0: Exacte.
6: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
0: Gràcies, Conxa.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Al acta que esta semana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut, com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès, eh?
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure, i conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós, el fet, aleshores aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos, és per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem, eh? Sí, sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament no obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etcètera, etcètera, no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives, eh?
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem, de fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. A Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com per exemple la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la d'afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Mm-hmm. Sí que es detecten problemes, eh? I tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere com a valor que afirmi que, amb insistència, la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat, i per tant la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem. Hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, el green law també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i per tant no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, en el llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posant per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi, o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió, que malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple, podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom i són indivisibles, o sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això, com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que a més ha de ser que obri perspectives, no ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, per hi ha tres nenes que

0: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
1: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa... al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fundamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i per tant decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria que ara és una direcció general d'afers religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs, el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar, i després respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, en quant a la llibertat de gènere, no? Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, i és importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etc. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
0: Interessant també que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils, perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.

0: Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
2: Bona nit.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Continguts en xarxa.
3: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
4: Com és ser alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
5: Molt bones, Pili, què tal? Des dels carrers de l'Albagés ja hi som. Setembre, motxilles noves, xandall nou, quets de velcro, aquella oloreta de llibre sense estrenar que aproximadament dura uns 3 dies. Comencem el curs entretinguts, amb vaga de professors, i el segon dia, i no ho dic amb retret, eh? Ho dic amb aquella admiració logística, perquè és que aquí al poble, un mestre o mestra que et falti, t'acaba desgavellant un dia o una setmana sencera. I mentrestant, els pares els podem dividir en un parell d'espècies, clarament diferenciades. Jo diria que la primera espècie és el pare descansat, aquell que quan ja comença setembre, el primer dia d'escola de setembre, ja respira tranquil per primera vegada des del dia 21 de juny i li ha passat l'estiu lent, no pregunta res i no llegeix el grup de WhatsApp perquè té les notificacions desactivades des de fa un parell d'anys. Però és l'home més feliç de la comarca perquè els nens comencin a escola. Si li preguntes en quin curs van els seus nens, dubte, no t'ho sap dir, però bueno, mentre el nen arribi, dini, torni, el sistema robust, està tranquil, perfecte. Ara bé, parlaríem de la segona espècie, del pare implicat, o potser del pare massa implicat. I aquí ja parlem d'un altre nivell de compromís, no? Aquest que ha escrit a la tutora el 30 d'agost per saber quin model de llapis s'haurà de portar o si ja tenim els models de llibres preparats i que t'escriu a les 7 del matí, a les 11 de la nit, els diumenges a l'horeta del vermut i sempre comença igual, amb un perdona que et molesti, però... I ho sap, eh? Ho sap que molesta, però simplement ha decidit que molestar doncs, forma part del projecte educatiu. Al mig de tot això, una figura clau, l'agutzil. I a tots els pobles, doncs, normalment, si els pobles són petits com el nostre, només n'hi ha un en tot el poble. I ha de fer moltes coses més. I és que aquesta setmana l'home ha hagut de moure 9 armaris arxivadors, ha hagut de canviar 3 penjadors de la paret, ha pujat 20 cadires al primer pis, ha tornat a baixar-ne 12 perquè al final no s'havia aclarit bé amb la directora, ho havia entès malament, i ha arreglat la porta del lavabo que fa 4 anys que quan comença el curs fa el mateix sorollet. Tot això entre les 8 i les 10 del matí, perquè a les 10 havia d'anar a acabar de netejar la piscina i a obrir una porta del cementiri. Si algun dia volem saber què aguanta de veritat aquest sistema educatiu del nostre país, potser no cal que mirem els pressupostos, potser hauríem de mirar l'esquena dels agutzils. I mentrestant, arriben els informes PISA i resulta que llegim malament, que comprenem pitjor i que en matemàtiques pues, anem fent el que podem. Però clar, potser el problema no és el mètode, potser és que tenim un país sencer que sap perfectament escriure un missatge, potser de 3 paràgrafs, a les 11 de la nit per queixar-se d'un endoll, però no sap llegir l'enunciat de 2 línies. En fi, bon curs a tothom, sort als agutzils, sort als pares, sort als directors i directores dels centres, professors, que us vagi molt bé.
6: Som costums, som el que mengem, som de proximitat, som terra.
7: Hola a totes i a tots, benvinguts una setmana més al Som Terra. Avui estem molt agraïts i a més amb moltes ganes de conversar amb la Imma Roger, de la cistella de la Imma, del Gerri. Ella és moltes coses, ets pagesa, Imma, benvinguda.
8: Hola, bon dia.
7: Però dir pagesa és molt poc, perquè fas tantes coses.
8: Bueno, un pagès és molt de tot, eh?
7: Sí, doncs mira tu més.
8: Sí.
7: Perquè també ets divulgadora, ets activista, podríem dir, no? I una cosa que em deies que és difícil d'explicar, que ets investigadora d'alguna manera?
8: Bueno, perquè ara tinc un petit hort on estic investigant i estic treballant amb la biodinàmica, no? Però a més, com que m'agrada transformar els productes, pues, també m'estic així com a reinventant, donar em dona experiències gastronòmiques de producte vegetal transformat i, bueno, sí, una miqueteta... M'agrada ensenyar de lo que jo ja he après, però també m'encanta continuar aprenent. Llavors també m'he d'impregnar de d'altres professionals i de d'altra gent que sap, i m'agrada portar-ho tot a terme a dins de casa meva. Aquesta també és una miqueta així pa dentro.
7: I a més, divulgadora a través de les xarxes socials, et podem trobar molt fàcilment a la Cistella de la Imma, amb dues M's, a Instagram,
8: sí.
7: I allí també et podem fer d'entrada comandes, no?, de verdura de proximitat i de temporada.
8: Sí, tenim una xarxeta de productors ecològics de proximitat i, pues això, faig una cistella, confecciono una cistella que pot ser a mida, o jo també dono una opció d'una cistella tancada cada setmana, i sota comanda, sempre sota comanda, us puc enviar aquests productes cada dimecres a casa vostra.
7: Què més coses? Perquè això és una de les coses que, amb les que vas començar, però no només, ara fas moltes altres. Per exemple, com deies, experiències gastronòmiques de tot tipus. Aquest, sí, estiu, déu-n'hi-do, hem vist que has fet coses amb diferents tipus de tomates, no?
8: Sí, he
7: has
8: fet
7: col·laborat
8: pastos
7: amb espais
8: de tomates
7: naturals, de Ponent, què més, què
8: també
7: més?
8: Pues, les experiències gastronòmiques venien per difondre el producte ecològic i els espais naturals, sobretot del meu terme, saps, del Gerri. Però d'allí han anat sortint del terme, i gràcies al celler de la Gravera, que també m'he pogut donar a conèixer des d'allí, que m'han demanat, pues, fer una esmorzar per gent que va a bremar o està present al Gravera Fest. Pues des d'allí han anat sortint propostes que m'han arribat a nivell particular i que, pues com no, pues endavant, me tiro al carro. Després hem fet maridatges amb diferents cellers, a diferents espais, també a Pla de la Font. Enguany la Xesca, que portava el bar de les piscines, ens ha demanat per a fer diferents maridatges, i sempre ho treballo amb el producte vegetal, que els hi soni com una mica estrany, no?, que no hi hagi ni carn ni peix, que sí que hi puc ficar alguna coseta, no?, però és com a difondre el producte de proximitat ecològic excel·lent que tenim a les nostres contrades, sempre treballant amb temporalitat, no?, el producte de temporada, i sense treballar moltíssim, com el producte ja és excel·lent, pues obtenim unes sorpreses, pues, molt agradables.
7: Com ara quines? Vinga, escalivades.
8: Pues això, el poder tastar les tomates de diferents varietats de cultures trobades, que són varietats ancestrals que hem recuperat aquestes llavors. Pues clar, són tomates que de veritat ens reporten amb aquell gust.
7: Com ara la rosa d'Auvesa, per exemple.
8: La rosa d'Auvesa, la verda cebrada, la groga valenciana... O sigui, són... A més, molt color al plat, perquè no totes són vermelles, i molt sabor.
7: I molt sabor.
8: Molt sabor.
7: Oh, que bones.
8: I llavors el que fem és començar, pues, amb les diferents tonalitats, no? Una és més àcida, l'altra és més dolça, l'altra té una pela més prima, més doble. Llavors el tast consistia en això, no?, en començar per una acidesa, acabar per una dolçor, i saber, pues, quina textura, més farinosa, menys farinosa. Són tomates que no eren comercials, i ara ja s'ha vist, pues, perquè quan agafen un punt de maduració, potser són més tovetes, unes són més àcides, i clar, pues, el comerç ha buscat algo que pugui arribar a l'altra punta de món amb la mateixa textura i la mateixa duresa.
7: O a vegades perquè no són rodones.
8: Ei,
7: no, a vegades,
8: clar,
7: perquè no són rodones i ja no les volem.
8: Sí, sí, imagina't, n'hi ha una que li diuen palo santo, i veritablement és com un palo santo.
7: Clar.
8: Amb aquella punxeta, no?, amb aquella forma més de cor. Però, bueno, les escalivades, com deies, pues, clar, 5-6 varietats d'aubergina diferents.
7: Que bones,
8: totes,
7: per favor.
8: Autòctones,
7: sí,
8: i clar,
7: amb i fetes la seva a la brasa.
8: I fetes a la brasa, i amb la seva textura. Pues ara surten unes coques de recapte molt bones, amb la farina de cultures trobades, no?, amb una farina també d'un blat antic, que pues, no és un blat que puja ràpid, que he tingut que experimentar una miqueta a l'hora de les fermentacions aquestes amb les masses, però ja l'he trobat, no? I pues, clar, pues, unes coques de recapte pues, amb un sabor diferent, amb un sabor autèntic, no? I que sí que porten feina, que no us penseu. És escalivar, és fer la massa, és muntar, però bueno, m'ho passo bé.
7: Sí, sí que ens ho pensem.
8: M'ho passo bé.
7: Sabem que això porta molta feina, molta. Perquè...
8: Però queda molt bo.
7: I la feina del camp. No,
8: que aquesta no l'estic fent jo ara, l'estan fent els companys, i és això, el portar, el fer entendre a la gent que se ho està menjant les hores que hi ha darrere d'aquest producte que ens estem menjant.
7: Clar.
8: I sempre presentar als que ho han fet, pues a la Sorinya i al Moret de Castellserà, als de la Cistellera de Juneda, als companys de Tarragona, del Vallpla, d'aquí d'allà, o sigui, sempre totes les experiències venen amb l'explicació de qui ha produït aquell plat, perquè jo l'únic que he fet ara és transformar-ho i anar a buscar, sí, no? Però el conservar aquesta xarxeta i aquests petits productors que han de poder viure de la seva feina i viure dignament.
7: I després hi ha tota aquesta part, no només d'investigació, sinó d'explicar, com deies, d'aprendre i d'explicar a través de doncs els sabers ancestrals i també les formacions vàries que fas a escoles, instituts que vulguin ser escola verda, sí. Instituts verds, diguéssim, i també pagesos, etcètera, etcètera. Explica'ns-ho.
8: Bueno, doncs tinc una guia didàctica que va ser la que vaig escriure quan vaig deixar de produir, que ja... A nivell físic no podia produir, els metges, bueno, s'ha acabat el camp, i a partir d'aquí pues, em fico a escriure una guia didàctica que em va ajudar una companya per a poder-la adaptar a tot el que era la nova normativa amb el nou pla educatiu. I vam fer aquesta guia didàctica, vaig abocar allí tot el que sabia i tot el que tenia al camp, no? Com des de l'agricultura podem barrejar les matemàtiques, la ciència, el llenguatge, el com entendre'ns amb els de la vora, perquè un pagès mai va sol, sempre necessita de l'altra gent, o sigui, sempre ha de poder tractar. Si ell s'ha de vendre el producte, també ha de ser molt bon comunicador, molt bon tractant. Llavors, totes aquestes coses que jo portava dintre, perquè de sempre anar a vendre al mercat, vaig pensar, tot això és com se podria ensenyar al jove ben d'ara a portar a terme endavant aquests estudis que a vegades semblen tan monòtons i tan quadrats per capets que estan molt desperts i que tenen moltes il·lusions i moltes coses al cap perquè estan sempre constantment amb inputs, no? Amb tot això d'internet i de més que tenen tants inputs, pues és com podríem llamar-los l'atenció a l'hora de que vulguen estudiar i que es puguen estudiar tot, geografia, tal, des del sol, aprenent què és el sol, el que tenim davall dels peus, i que és una part molt complexa i és com un món, com el nostre sistema, no? Com un món, però clar, agafem un metro quadrat i baixem un metro quadrat cap al davall i allí tenim tot aquest món. Llavors, pues, des d'una lupa, veient totes, no?, les civilitzacions que hi ha allí al davall, de formigues, de microorganismes i tal, i com aquest sol ens està donant un producte, un aliment, unes plantes, com podem fer... com el podem ajudar a millorar i demés.
7: També dones classes, per exemple, de com fer hort ecològic.
8: Bueno, estic fent unes mentories al Viver de Pagesos de l'Ajuntament de Lleida, a les persones novells, als projectes novells que arriben al Viver de Pagesos, per donar-los la meva experiència, per poder aportar aquesta experiència. I ja hi ha els tècnics de l'ADB que els estan ajudant a nivell tècnic, no?, amb plagues, malalties, com fer i tal, però jo sí que els estic ajudant a muntar la planificació d'aquest hort, no?, sapiguent el que ells volen fer, i després amb el dia a dia del cultiu mirar quines són les prioritats, veure com s'ha de fer aquesta postcollita, com ha d'arribar aquest producte al mercat, com s'ha de classificar, com s'ha de cuidar, què és el que ens anirà bé segons el que ens està sortint durant el transcurs del cultiu, què hi haurem de ficar darrere amb aquesta terra per afavorir i no tindre tanta feina, i bé, una miqueteta amb aquestes... Sí, me sento còmode el poder transmetre el que jo he après durant quasi 40 anys de cultiu, pues que no es quedi allí amb un calaix, perquè ara he tingut que fer una altra cosa, no? Perquè a nivell físic no puc cultivar, i almenys pugui ajudar a que amb ells no els hi calgui passar tots els màsters que hem tingut que passar.
7: I una cosa d'agenda, que acaba el dia 12 d'octubre, però que tindrà lloc el dia 17 i 18 de octubre. Uh-huh. Ai, explica-me-la, que jo quan ho vaig veure per Instagram vaig pensar, xulíssim, hem de parlar amb la Imma, que ens ho expliqui.
8: Pues bé, pues és un taller que ens farà el Josep Maria Martí de fer paret de pedra seca. Amb ell el vaig conèixer l'any passat, que vam anar fent transhumància amb el company de Daige, que vam portar les ovelles a dalt al Pirineu, i entre el transcurs pues, vam passar pel meu ull, i al meu ull hi havia el Josep Maria Martí, al meu ull estan refent el poble amb pedra seca, i em va dir, sí, sí, quan vulgues. Dic, pues jo vaig agafar un hort, que és d'una família que són originaris del Gerri, i ara ja no hi viuen, però l'hort de Xola ha estat tota la vida, l'han portat els padrins de la meva filla, els avis aquests de que ara estan a Barcelona i de més, i dic, jo sempre he pensat que quan agafaré algo ho tornaré igual o millor que ho he trobat. Uh-huh. El padrí de la meva filla sempre di, el Marcel, me diu, aquesta paret de pedra que ha caigut, que s'ha de refer perquè això és molt important, perquè clar, és veritat, és una riba, si no se'n va cap a baix la terra, cap al bancal del veí, vull dir, i pues jo sempre he pensat, hòstia, que bonic, no?, refer paret i tornar a que el Marcel tenia la intenció de que aquesta paret s'havia de fer i ell ja no l'ha pogut fer, doncs hem de mirar de refer. I pel camí em trobo al mestre, no? I llavors no es pot dir, ep, alto aquí. I han passat, pues, amb la setmana de pedra seca, la setmana que és nacional, eh? Vull dir, que és a nivell nacional.
7: Per la UNESCO, reconegut, sí, per la UNESCO.
8: Llavors, vam aprofitar de fer aquesta jornada. I, clar, la paret no la vam deixar acabada, i ell va dir, bueno, ara ja no ho he après, ja en fareu. Clar, jo no m'atreveixo encara, no en sé prou. Llavors, enguany, el dia 17 i dia 18, tornarà a vindre el Martí, que li diem Martí, a fer paret, a ajudar-nos a fer paret i ensenyar-nos a com anar construint i refent aquesta paret. I llavors, pues bé, pues esteu tots convidats, ell no ens cobre res, dit aquí que mirarem de fer-li un obsequi, com ell no ens cobre res, pues jo us convidaré a l'àpat del dissabte a dinar, perquè pues entenc que la paret es quede a l'hort que jo porto, que no és meu, és dels Xoles, però pues, també com a agraïment, pues, entre tots fem una jornada així, uns aprenem i els altres, bueno, entre tots farem paret, farem menjar i ens ho passarem bé aprenent. Crec que és molt important poder aprendre a lo que ells ja sabien, és algo imprescindible que ens aporta satisfacció. Quan vam acabar, aquells dies semblava que havíem fet família amb les persones que havíem compartit.
7: Doncs, inscripcions a la cistella de la Imma, sí. Entreu a l'Instagram, Imma Roger. Te convidem un altre dia aquí, quan tu vulguis, per explicar-nos tantes mil coses, aquests sabers també ancestrals que ens agradaria també que ens fessis saber. Gràcies per ser-hi.
8: Vinga, i amb una mica de temps us porto alguna cosa per picar.
7: Fins aviat.
8: Salut.
9: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
7: Rocío López.
10: Hola, bon dia, Pili. Què tal?
7: Bé, i tu?
10: Bé.
7: Sí?
10: Sí, vinga. Molt bé.
7: Avui què? Comentaris pràctics.
10: Sí, avui farem un comentari pràctic, perquè a vegades fem massa teoria, i bueno, farem teoria igual, diguéssim, però aplicant-la a la pràctica. Perquè, a veure, per què un haiku ens agrada més o ens agrada menys, o ens arriba més o ens arriba menys que un altre, no? Uh-huh. I això es deu a diversos motius. Començarem analitzant un que vaig escriure, i així no cal analitzar el d'un altre, que potser ho faig molt malament, i aquest, com que ho ve molt clar, ho veig molt clar, el que no està bé, pues així ho podem analitzar amb bona perspectiva, diguéssim. Vaig escriure això. Fins i tot les flors que guarneixen el camí tenen arrels. A veure, és bonic, Bueno, a mi m'agrada, no em desagrada. Té la mètrica, que és correcta, no té rima, que no és fàcil i ha de ser així, que no tingui rima. Té el quigo de la natura, les flors, no? Que és que bueno, les flors que es refereixen a la primavera com a estació, però no té haimi, no té aquella essència de haiku, que no pili, no té aquella cosa que te diu más borrone, com tu dius a vegades quan llegim un, perquè no té misteri, no hi ha dos conceptes que estiguen en disputa, és tot com una... No tenen paraules que una contrasti amb l'altra. És com una mena de reflexió, de pensament, una conclusió a la qual un arriba pel fet d'haver observat la natura. Però no descriu el fet que has viscut en un moment determinat. No t'està descrivint el fet. Estic allà fent com un anàlisi. Jo vaig caminant i, clar, pues, vas pensant i penses en això. Però això és com una reflexió més aviat, per dir-ho d'alguna manera, filosòfica, no? De dir, ostres, tu, hasta les flors petites... volen dir, tenen tanta importància, no? Uh-huh. Com un floripondio d'aquells hermosotes, no? I és això, no, el que li falta per ser un haiku, no? Pel meu pare. D'altra banda, llegirem.
7: Perdona,
10: aquest.
7: Però això vol dir que està en progrés. Tu li pots donar tres toms o ja el deixes per
10: bueno,
7: fora?
10: Jo penso també que aquest pues, no és un haiku, però m'agrada.
7: Pot ser l'inici d'un haiku? Pots treballar-lo o el deixaries així?
10: Bueno, també hi ha altres de flors, se poden fer tantes que no passa res tampoc, no?
7: Vale.
10: Jo aquest el deixaria no com a haiku, però sí que el deixaria com lo que és, no? Com si fos un procés reflexiu, no? De que també te provoqui, no cal que te provoqui haiku, pues només és el fet d'anar caminant pel camí, no? També pots trobar altres coses, no?
7: D'acord, val. Quin altre?
10: L'altre seria Trepitjo ombres de les flors vora el camí, llum de migdia.
7: Què li passa, si és
10: no, preciós? Aquest no, aquest, ah. Aquest, vale. Veus, tu ho has dit, veus que ho has dit? Ho has dit, per què ho has dit? Pues per lo mateix, té lo mateix que té l'altre, té la, no té rima... No te rima, de cap de les maneres. Té la mètrica correcta, té el quigo de les flors de la primavera, té tots els mateixos elements que tenia l'altre, però aquest sí que està narrant un fet que m'està passant en aquell moment. Jo en aquell moment trepitjo ombres, en aquell moment, en l'instant, estic fent això, estic narrant aquest fet. No? I a part també hi ha aquestes dues paraules o dues idees que se contraposen, trepitjar ombres, no? I després hi ha la llum del migdia, no? La ombra i la llum, hi ha dues coses que se contraposen. Havíem dit que al principi de tot vam dir que els dos versos primers, el trepitjo ombres de les flors vora el camí, van de la mà, que és tot el seguit del procés de lo que tu has vist, i després l'altre, que és el que trenca, llum de migdia, que seria el quiregi, no? Llum de migdia, que és lo que ha provocat la situació anterior. Sí?
7: Sí.
10: Doncs, pues, bueno, pues és això. És el contrast aquest, no sé, l'acció descrita, l'altre vèrtex que va per lliure i és el que ha provocat la situació. Té misteri, el mateix parlar d'ombres que trepitges ombres produeix un misteri, no? Uh-huh. Perquè no... La ombra sempre en si és un misteri, no? No estàs parlant de...
7: Que es desvetlla
10: de la claror, no? Sí.
7: Perquè trepitges ombres, perquè és la llum del migdia.
10: Perquè és la llum del migdia. I per això, no sé, pues perquè vegueu una mica la diferència que hi ha entre el que jo crec que més o menys seria un haiku, que seria aquest de trepitjo ombres, i l'altre que vam dir que més aviat és una reflexió teva, i que, bueno, que no té per què estar malament, però no seria un haiku.
7: I... Super interessant, amb aquest cas pràctic, es veu molt bé.
10: Bueno, per això és que dic, és que si no sempre parlem de tantes coses que a vegades no es veu clar fins que no fiques un exemple. I bueno, i ara per concloure, pues farem, llegirem dos o tres haikus.
7: Vinga.
10: I ens acomiadem, vale? Llegem un de Siki que es diu: l'home que sap el nom de les estrelles pren la fresca al portal.
7: Ah.
10: És que és boníssim.
7: Sí.
10: Veus? No té, és que no sé. No sé el que té ni el que no té. Aquest no l'analitzo perquè no sóc jo. Perdó. I després llegirem un de la Chilloni que diu el següent: totes les coses que recullo es belluguen, marea baixa. Aquest està estret d'un llibre precisament que es diu Marea Baixa, que és molt maco, que a més està il·lustrat en els kanjis, bueno, sí, amb els kanjis del haiku que està escrit després també en sil·labació japonesa i també en sil·labació catalana. Bueno, i després per l'últim direm aquest del Fidel Sendagorta. Rumor del bosque. Estos colores vivos son de hojas muertas.
7: Oh!
10: I con esto y... es por aquest, eh?
7: Ai, que bonics. Gràcies, Rocío.
10: Així en veiem una mica de tot.
7: Una abraçada i fins la setmana que ve.
10: Fins a la setmana que ve, Pili. Gràcies.
11: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
12: La nit.
13: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
14: És l'hora del pati.
15: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
16: Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als que en tinguin menys de 15. Davant de l'Eurocambra, com us dèiem a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, esta és la Maceuta, que considera la frontera d'Europa. I sobre seguretat, ha plantejat una aliança de la Unió Europea amb Ucraïna, el Regne Unit i el Canadà, a què ofer-se el primer estat associat al bloc comunitari. Ens ho explica des d'allà el Bruno Forteamires.
17: Von der Leyen vol prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys. Sí que hi deixarà accedir els nens d'entre 13 i 15 anys, però amb condicions, sota control parental, amb límits de temps i amb les funcions de les aplicacions limitades. La presidenta de la Comissió Europea llança un avís a les grans tecnològiques.
18: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
17: Von der Leyen ha anunciat un nou reglament europeu que servirà per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. És a dir, quan les autoritats detectin que hi ha fluxos migratoris orquestrats o que també s'utilitzin com a arma contra els països de la Unió Europea. La dirigent comunitària ha culpat les màfies de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i ha enviat un missatge de suport a la ciutat espanyola.
18: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
17: I també s'ha posicionat a favor d'alentir el desenvolupament dels models més complexos i més arriscats d'intel·ligència artificial, tal com demanen cada cop més experts i més empreses del sector. Alhora, però, von der Leyen ha defensat que cal continuar invertint en computació europea per tenir models propis d'intel·ligència artificial.
19: Agència Catalana de Notícies.

0: Festa della bellezza a Vila Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlia i Anis Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-los a llegir-lo, a nosaltres ens agrada.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa! Ah!

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Continguts en xarxa.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
2: Pareu bé l'orella.
3: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
4: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
3: Iaia, no dius pas podem tot?
4: Sí, que puc, sí, sí que puc.
5: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Avancem junts.
7: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Colguen les gens a alegria festes, lluant a Déu entremesclant de ports, places, carrers, delitables horts. Si encercats a racon de grans gestes, e baixa jo lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, e respondran, car no són companyades, d'altre camí en son continu plant. Cascú reque e vol a son semblant, per son no em plau la pràctica dels vius. D'imaginar mon estat són esquius, si com d'hom mort de mi prenent espant. Lo rei xiprer, presoner d'un heretge, en mon esguard no és malaurat, car so que vull no serà mai finat, de mon desig no em porà guarir metge. Cell teixion, qui el buitre el menja el fetge, e per tots temps brota la carn de nou, e en son menjar aquell ocell mai clou. Pus fort dolor d'aquesta em té l'ocetge, car és un verm qui romp la mia pensa, l'altre lo cor, qui mai cessen de rompre, e llur treball no es podrà interrompre, sinó absò que de bé se defensa. E, si l'amor no em dugués tal ofensa, fer-m'hi absent d'una tan placent vista. No li graesc que de terra no vista, lo meu cos nu, que de plaer no pensa, de perdre pusca lo imaginar, los meus desig no poder-se complir. E si em convé, mon darrer jorn finí, seran donats termens a ben amar. E, si en lo cel Déu me vol allugar, part veure a ell, per complir mon delit serà mester, que em sia d'allà i dit que d'estar morbós ha hagut a plorar, penedint-vos com per poca mercè, mor l'innocent e per amar-vos martre. Cell qui lo cos de l'arma vol de partre, si ferm cregués que us dolria de me. Llir entre cars, vos sabeu, e jo sé, que es pot bé fer hom morir per amor, creure de mi que so en tal dolor no fareu molt que hi doneu plena fe.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: Hola, bon dia. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat